ni superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tanca amb menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

0: trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant. S'havia aturat el món i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Jo li gafó. Va la relació. Okay. Va la relació.
1: Tot el dia sí. M'està xinxant.
2: O no?
3: Quan vols saber què passa...
4: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del consorci de la zona franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalia, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
1: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació també pel centre de la capital, on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara

0: retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres, també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt, i finalment una altra avaria a la C58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
1: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
2: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
2: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
2: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del RAM, Esther Niubó, ho explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
1: Gràcies, Mont, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango Isaac. Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
0: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
4: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
3: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.

0: que tenim el número 1 d'aquesta setmana al 107 de l'FM, Ràdio Manlleu, és per ella Olivia Rodrigo amb això que es diu Drop Dance, una cançó que està seguint un èxit a nivell mundial i que podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental, i de fet ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell. Allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
4: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez, des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
4: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
4: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
3: Notícies en xarxa.

0: deixa lá calçotada.
1: Conecta't al Ter.
2: Connect. Connecta't a Ràdio Manlleu.
1: 107 FM.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: N'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
1: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
2: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
3: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
3: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
3: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Això ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Panet.
4: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
3: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
5: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès més aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
9: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar

0: al nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
2: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
3: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
1: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
4: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
5: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
6: Notícies en xarxa.
3: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
3: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
7: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
6: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
3: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
9: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
10: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que l'alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
9: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
3: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
12: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
11: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
3: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordona, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
13: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
16: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
15: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
17: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
3: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
14: Notícies en xarxa.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
20: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
19: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
17: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
3: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
17: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alós és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
0: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
17: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
3: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
17: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
3: És moment per a la cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
22: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
21: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle XI. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
23: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
24: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta, i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
23: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
3: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
25: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
26: Estic realment feliç quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou. Hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu: guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
25: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins, femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
1: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
25: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
2: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
25: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
4: Ahora, al quedar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
25: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
3: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
6: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
7: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
8: gràcies i fins la propera.
27: Moltes gràcies.
28: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
5: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
28: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
5: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
28: Premis Ràdio Associació.
5: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
29: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
30: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
29: Un impuls.
30: Un refugi.
29: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
30: I fer-se sentir.
29: Això és el que volem que sigui l'alenada.
30: Ens acompanyes?
31: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: Propostes en xarxa.
32: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
3: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
0: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
9: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
3: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital. Sònia Kerr.
10: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
11: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
3: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
10: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
3: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
10: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
12: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
3: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
10: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
3: En esport, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
25: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
3: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
15: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
9: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
3: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
1: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per educació.
16: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
17: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
18: Notícies en xarxa.
3: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400 300.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
3: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
19: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
11: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
19: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
2: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
19: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
4: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
19: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
6: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
3: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
7: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
3: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
12: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
5: Panic ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
8: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
18: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
8: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
3: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
21: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
22: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
14: Notícies en xarxa.
3: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers, en un escenari inicial amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
10: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
0: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
3: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
13: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
24: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
25: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser transitats per la ciutadania, i també altres espais que per nosaltres tenen un simbolisme.
24: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
3: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
21: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'€11,5 milions.
3: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
26: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
1: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
2: D'això, molt content de poder sobretot començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
1: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
26: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant en l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
9: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
26: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontejau. També s'anuncia avui la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freikin Balomenor Nullés. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
11: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
26: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
15: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
16: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
15: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
26: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
3: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos i ara només depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts s'han mostrat satisfetes per l'acord. La consellera Alicia Romero ha destacat l'augment pressupostari. L'escoltem. L'augment pressupostari, l'escoltem.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern.

0: disposats, han dit, a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte que hi ha amb educació. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero fa tot just uns minuts ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
1: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: I el govern ha declarat avui d'interès general els futurs campus de salut de Barcelona i Girona, l'Hospital Clínic i el Nou Trueta. Es dona, doncs, prioritat absoluta amb aquest gest a tots dos projectes perquè siguin una realitat com abans millor. I el Bo Cultural Jove permetrà a partir d'aquest any adquirir instruments musicals, materials de creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts. A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a més sectors vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros. I setmana d'intensitat desigual pels equips catalans, amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió. El focus de l'última jornada, dissabte a la nit, està posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el

0: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
1: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure'n l'aigua

0: Rodríguez Ortiz.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'un milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja que Andic detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet, accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes.

I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.

0: I tenim el número 1 d'aquesta setmana al 107 de l'FM, Ràdio Manlleu. És per ella Olivia Rodrigo amb això que es diu Drop Den, una cançó que està seguint un èxit a nivell mundial i que podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
2: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Melma Saiz.
3: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor

0: Després, socialistes, endavant.
1: Gràcies, bona tarda a tothom. Bé, celebrem que aquesta aprovació inicial de l'ordenança, ja que feia molt temps que era necessària davant de l'augment dels patinets i els vehicles de mobilitat personal als carrers del municipi. Tots els grups han participat en el procés i han mantingut diverses trobades amb la regidora per aportar propostes i millores del text. Valorem positivament que finalment Manlleu disposi d'una regulació més clara que permeti millorar la convivència, la seguretat i l'ordre a la via pública. No obstant, demanem que l'aplicació de l'ordenança vagi acompanyada de pedagogia, informació als usuaris i control policial efectiu perquè la normativa serveixi realment per millorar la convivència del nostre municipi. Gràcies.
0: Gràcies, Ferran. Endavant, Montse.
2: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem perquè, tot i que estem a favor de que es reguli la circulació de bicicletes, vehicles amb mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, considerem que s'ha començat la casa per la teulada. Des del nostre punt de vista, primer s'hauria d'haver fet una campanya informativa per tal de conscienciar a la població i informar sobre l'aplicació de sancions. I és que el dia 7 de maig es va fer públic que la policia local començaria a multar els patinets elèctrics que no disposessin d'assegurança de responsabilitat civil, en aplicació de la llei 5/2025 que es va publicar el 24 de juliol a BOE. D'aquesta manera, els patinets que no estiguin assegurats seran retirats al dipòsit municipal i la sanció econòmica serà de 350 euros. Tot plegat ens sembla precipitat si abans no s'ha informat degudament a la població, i més tenint en compte que l'ordenança municipal encara no està aprovada. D'altra banda, també valorem que hauria estat bé fer tallers de mobilitat o educació viària a les escoles i als instituts per tal de conscienciar els infants i els joves sobre aquest tipus de mobilitat. Per això farem una abstenció.
0: Gràcies, regidora Rabionet. Andreu, em sembla que havies aixecat la mà.
3: Sí, bona tarda. Bé, estem contents, per fi, de veure aquesta ordenança. Sí que per dir alguna cosa, potser a tenir en compte, coincidim amb la CUP, que anem tard. De fet, les converses, les primeres trobades es van fer, si no vaig errat, ara fa un any, i és una ordenança sense desmereixer, però relativament senzilla. Llavors ha estat com un procés molt llarg i sobretot perquè hi ha hagut una normativa que se'ns ha avançat i és precisament el que explicava la companya, la Montse, que hi ha aquest desfàs, no?, aquesta desfalcada. Tot i això, creiem que és important que els ajuntaments puguin afrontar la regulació de noves formes de mobilitat, que els patinets i altres vehicles de mobilitat personal plantegen molts reptes, no només de convivència, sinó de seguretat i d'ús compartit de l'espai públic, i per tant és positiu que hi hagi un marc normatiu clar tant pels usuaris com pels vianants. Dit això, agrair a la Lluïsa que fes un treball tan compartit amb els diferents grups. Sabem que això no és fàcil i bé, i ho tenim en compte i li donem valor i per tant, com no pot ser d'altra forma, doncs el nostre vot serà a favor.
0: Gràcies per al·lusions, Lluïsa.
4: Sí, per al·lusions i més que res per demanar doncs, que els companys de la CUP reconsiderin el seu vot amb un vot favorable perquè em sembla que és important. Amb el tema de la campanya, es farà una campanya a les escoles perquè abans no entrarà en vigor, quedarà encara un mes abans no entrarà en vigor, com us dic, l'ordenança, la qual cosa ens permet, perquè ja s'han fet contactes des de proximitat, des de l'àrea de proximitat de l'Ajuntament, de la policia, per

0: reuneu amb les diferents escoles per fer aquesta campanya. I per altra banda, sí que realment a policia, i jo personalment he rebut i rebo moltíssimes queixes, sobretot de gent gran, pel tema de que els patinets circulen a gran velocitat i que són realment un perill. El fet de que no portessin assegurances és una llei estatal que va entrar en vigor fa 6 mesos i l'Ajuntament no l'havia aplicat fins ara esperant que hi hagués l'ordenança. Donat que l'ordenança encara no havia sortit i donant les queixes, sobretot, ja us ho dic, de gent gran que ens venen a comissaria i a mi personalment, es va decidir, si més no, començar a multar pel tema de la responsabilitat per no portar aquesta assegurança. El fet de que no s'hagi fet una campanya més gran en quant a l'obligatorietat de l'assegurança és perquè ens sembla que tampoc hem de ser tan paternalistes. Tothom que es compra un cotxe sap que ha de tenir una assegurança. Tothom que porta un patinet sap quines han de ser les obligacions. I el que no, aquí hem de tenir molt present precisament és la seguretat dels vianants i no el fet de que algú que es compra un patinet a la lleugera vulgui saltar-se la responsabilitat i l'obligació de tenir una assegurança. És per això, Montse, que jo demanaria que reconsideréssiu el vostre vot i, si més no, pogués ser una ordenança que es pogués aprovar per unanimitat de tots els grups. Gràcies.
1: Gràcies, Lluïsa. Sí, endavant.
2: Bé, ja ho he dit, que nosaltres estem a favor de l'ordenança, però ens sembla que ha faltat aquesta campanya prèvia, no? Abans de poder començar a aplicar les multes, abans de començar a sancionar la gent. Per això farem abstenció.
1: D'acord, doncs passaríem a votació. Vots en contra, abstencions, s'absté la CUP, vota a favor. S'aprova doncs, amb els vots favorables a tots els grups del consistori, a excepció d'abstenció de la CUP. Passaríem al punt 4, que tan sols és donar compte al ple dels informes de morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors, primer trimestre de 2026, no sé si hi ha cap torn de paraula, doncs quedaria donar compte. El punt 5 és donar compte de l'estat d'execució trimestral del pressupost d'exercici 2026, primer trimestre, no sé si hi ha cap intervenció, doncs també quedaria donar compte. I passaríem doncs, al punt 6, que és la verificació del text refós de la modificació puntual número 4 del POM relativa a l'esmena d'errades i ajustos normatius. Regidor Madrid.
3: Sí, gràcies, alcalde. Oh, bona tarda a tothom. Bé, aquest punt 6 és per donar compliment al que ens va ordenar la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 20 de març i que fa referència a la modificació puntual número 4, és aquella de les 10 punts que vam modificar del POUN per diferents casuístiques, algunes per errades que havíem detectat, etc. Llavors, pràcticament ens va indicar la Comissió de Territori que calia, que aprovava definitivament aquesta modificació número 4 del POUN, supeditada a qualificar la zona R3B, que és una vivenda del carrer Montseny, i incloure, a més, els planells corresponents.
1: Gràcies, Josep. Intervencions? Si no hi ha cap, passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 7, que és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança corresponent a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària relativa al servei de subministrament d'aigua potable amb aprovació de noves tarifes de subministrament. Abans, però, el regidor Bosch hauria d'abandonar sala per una qüestió d'incompatibilitat. I així, doncs, un cop hagi abandonat, proseguirem amb el debat. Doncs, endavant, Josep.
3: Gràcies. Bé, aquest punt 7, el que portem aquí al plenari, és un increment de la tarifa de subministrament d'aigua justificada perquè des de principis d'any el proveïdor amb alta, Aigües d'Osona, que és l'empresa gestora del subministrament, conjuntament amb el Consell d'Administració de l'ACA, van decidir doncs, aprovar les noves tarifes del servei d'abastament per tots els municipis del sistema Osona Sud, del qual formem part doncs, a la ciutat de Manlleu. Van decidir establir unes noves tarifes i per tal de mantenir el reequilibri del contracte, perquè si no és això, va directament a pèrdues al fons de reposició que es dota cada any i això vol dir que no tindrem capacitat d'inversió doncs, de millorar la xarxa d'aigua. Llavors, el que proposa, l'increment que es proposa és estrictament del que és la part del subministrament de la factura, que és un 6,25% d'increment. Això, en termes absoluts i portat amb la factura IVA inclòs, de promig per les diferents tarifes, comporta un increment aproximadament del 3,7%. Oscil·la entre tarifes domèstiques, industrials, comercials, entre 3,3% i 4%. Val? I només indicar, a més, que independentment del model de gestió de l'aigua, que aquí el que tenim és una concessió, però tant els pobles i ciutats del mateix sistema a Osona Sud, que estan escrits a un sistema de gestió municipal o a través de l'empresa pública on aigua, han rebut el mateix increment de tarifes que el que hem rebut nosaltres aquí a la ciutat de Manlleu. I a nivell només indicatiu i comparatiu, per una factura tipus de 25 metres cúbics, que pujaria a finals d'any 55 euros, se li haurà pujat 1,97 euros IVA inclòs. Gràcies.
1: Gràcies, Pep. Intervencions. Endavant, Ferran.
4: Gràcies. Bé, entenem que existeix un increment dels costos derivats del subministre en alta i que legalment cal mantenir l'equilibri econòmic del contracte. Però la realitat és que els veïns de Manlleu acumulen pujades constants. Un increment del 3,7% promig és important per a moltes famílies i negocis. El govern municipal hauria d'haver explorat mesures de compensació, reduccions progressives o fórmules per suavitzar l'impacte a tots els vilatans. En aquest punt demanem que realitzi un estudi alternatiu per quan es pugui canviar el contracte, ja sabem que són 10 anys, i tinguem clar quin és el model de gestió que afavoreix més els nostres veïns i veïnes. Gràcies.
1: Gràcies, regidor Hortal. No sé si Pep vol ser cap... Em sembla que no hi ha cap més torn de paraula demanat. Per tant, no sé si...
3: Sí, jo li diria al company d'ara gent que efectivament, amb el seu dia, ara fa 2 anys, per la propera licitació ja no falten 10 anys, ja en falten 8. Val? El període, la finestra d'oportunitat era el 2024, però també li voldria recordar que quan vam modificar les tarifes l'any 2024, intentant cercar la màxima eficiència, i a més estàvem en un període de sequera, vull dir que teníem una sensibilitat especial, vam incloure una tarifa social que no hi era, que no és menor, perquè, que sapigueu, ho estem pagant entre la resta dels que consumim aigua aquí a Manlleu i crec que és per una bona causa. Però a més vam establir un tram més reduït de 15 metres cúbics on penso que famílies... hi ha una certa edat que tenen un consum d'aigua molt menor, penso en famílies monoparentals, se li va reduir el consum de la factura que estaven pagant el 2023 un 19%. Val? Aleshores, i a més aquest ajuntament, que facturava com a mínim 30 metres cúbics per cada factura, hi hagués un metre cúbic de consum 0 o 30, ha passat a reduir menys metres cúbics. Això també vol dir que estem fent un esforç perquè facturem menys. Val? Tothom que està inclòs dins aquest tram entre els 0 metres cúbics i els 25 metres cúbics, tot i aquesta puja, està pagant menys l'aigua que el 2023, si més no que consti.
1: Gràcies, Pep. No sé si hi ha cap intervenció, si Ferran vols respondre, no? Perfecte, doncs quedaria informat. Votaríem, vots en contra. Abstencions. S'abstenirà la gent de Manlleu i la CUP. Vots a favor. S'aprova amb els vots d'Aliança, d'Esquerra, Socialistes i Junts. Passaríem al punt 8, que és l'aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar el passeig del Ter, xamfrà amb el carrer Sant Antoni per destinar-los al sistema urbanístic de comunicacions. Endavant també, regidor de Madrid.
3: Sí, gràcies, alcalde. Aquest punt es porta a ple perquè, aquí ja, perquè ens entenguem, el que serien la zona de vestidors del Col·legi La Salle, com veieu, d'acord amb el POUM, està afectada aquesta porció de terreny del passeig del Ter per una nova alineació vial que hauria de quedar amb una amplada regular i facilitar la mobilitat d'aquest passeig del Ter. Ara que s'estan portant a terme el que és el projecte d'urbanització, el PMU3 de la Piara, previst que finalitzi a finals d'any o principis de l'any vinent, i aprofitant aquesta intervenció, ens ha semblat que seria un moment oportú per deixar doncs, endreçat aquesta qüestió de coure amb el POU. Afegir que aquests terrenys i aquesta construcció no estan inclosos en cap sector del planejament, pel qual és l'Ajuntament qui hauria de fer doncs, aquesta actuació expropiatòria. Afegir que doncs, aquesta partida, aquest cost d'aquesta explotació, més que comporta els valors dels béns immobles afectats, més la porció del sòl, puja a 176.689,19 euros i que ha estat financiat amb una nominativa de la Diputació de Barcelona. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. Intervencions? Senyor regidor Moreta.
5: Sí, gràcies, alcalde. Perdoneu la veu, que quasi no en tinc. Bé, nosaltres en aquest punt, evidentment, votarem a favor. És veritat que aquesta alineació del terreny i de la carretera era un dels temes que s'havia parlat des de l'inici quan es feia el desenvolupament de la Piara, perquè no té massa sentit que hi ha una part del vial que és molt estret i no acaben de passar els camions que han d'arribar fins a la Piara. Això es va discutir des del minut 1 en quan estaven treballant tot el tema de la Piara i per tant era una de les condicions que s'havia de portar a terme a fer aquesta ampliació d'aquest vial. Nosaltres ens alegrem que aquest vial al final es pugui ampliar i es pugui fer aquesta ampliació, però portem molt de temps amb aquest tema. La Piara, el sector de la Piara, és a dir, els de Prasfarm, havien dit des del primer moment que era imprescindible que aquest terreny, aquest tros, aquesta porció de vial s'havia d'ampliar, i penso que ens hem allargat molt en el temps i van haver moltes negociacions amb la Salle per poder fer aquesta expropiació d'aquests serveis urbans, diguem, per fer el vial. I nosaltres ens n'alegrem, però hem anat molt tard. Tampoc sabem per què aquesta actuació no estava en les inversions de l'Ajuntament. Podia haver estat en les inversions de l'Ajuntament. En canvi, hem hagut d'activar d'una subvenció de Diputació, que de fet són 175.000, no acaba d'arribar als 176.689,19, vale? Perquè la subvenció de Diputació és 175.558. I per tant, volíem saber també quina partida es paga l'altra part, que és mínima, però en tot cas ens n'alegrem que puguem fer aquesta ampliació i és evident que la Salle haurà de tenir les mateixes instal·lacions que té, per tant el cost puja més perquè s'haurà d'arreglar la part que es menja, el vial, i la Salle doncs, ha de tenir la seva... el que tenia, que jo crec que quedarà més bé i tot, d'instal·lacions que tenia. Per tant, nosaltres ens n'alegrem i només dir això, que crec que hem anat molt, molt tard i al final tibem d'una subvenció de Diputació.
1: Gràcies. Jo per respondre i no ens allargarem massa. En quant a l'expropiació aquesta, és cert que això fa molt temps. Sí, però que el que és l'expropiació aquesta es va desencallar fa qüestió de poder 3, 4, 5 mesos màxim, perquè doncs, l'empresa sí que tenia un pla B per si de cas doncs, no es desencallava, perquè al final doncs, per poder expropiar, doncs, per poder-ho posar fàcil, perquè una expropiació pot durar molt de temps, doncs, per poder-ho posar fàcil doncs, vam haver d'arribar a un acord amb el que era la propietat, i per tant doncs, abans no vam arribar a un acord, doncs, teníem un plan B que era doncs, facilitar l'accés per l'altre costat, que seria doncs, per la part doncs, de totes les hortes. Ara bé, doncs, donat el cas doncs, que s'ha arribat a l'acord amb la Salle, per això procedim. En quant a l'import i per què doncs, ho financem d'aquesta manera, això es tracta doncs, de que quan hi ha negociacions de cara als pressupostos següents i de romanents d'aquests de Diputació, doncs, ja al finals de més o menys el mes de juliol, setembre, doncs, ja estàvem negociacions amb Diputació de Barcelona perquè doncs, se'ns inclogués en una nominativa. I crec que és una bona notícia que ho podem incloure en una nominativa, perquè això vol dir doncs, que l'Ajuntament pot tirar això endavant sense deixar de fer altres coses que evidentment doncs, són importants. Vull recordar doncs, que l'Ajuntament, via nominatives, doncs, aquest mandat ha aconseguit ja un bon import i esperem doncs, poder-ne seguir negociant. A part d'això, i per tancar, voldria sí que explicar que la part doncs, de la compensació de la salle i dels equipaments ja està inclosa en aquesta expropiació. No, com apuntaves, Marta, que em sembla que deies que estava fora, que haurien de rebre una nova compensació.
5: No.
1: Doncs ho he entès així, disculpa.
5: No.
1: Ho he entès jo malament. En qualsevol cas, doncs, ja quedarà tancat l'expedient i amb això doncs, ja podem anar de cara a barraca i és un pas més per poder comptar amb aquest espai i que va, doncs, és un pas més per transformar la façana fluvial. Per tant, doncs, no sé si no hi ha cap més intervenció, doncs passaríem a votació. Vots en contra, abstencions, abstenció de la CUP i vots a favor. S'aprova doncs, amb tots els vots a favor, excepte la CUP, que s'absté. Passaríem a punt 9. En el punt 9, 10 i 11 s'explicaran de forma conjunta, ara llegiré els títols, perquè tenen a veure doncs, amb el CAP, amb l'Associació de Terrenys pel CAP, i també ho explicarà doncs, el regidor de Madrid. El punt 9 és l'autorització de la segregació d'una porció d'un terreny de titularitat municipal per ajustar-lo a les previsions del POM que el destina al sistema urbanístic d'equipaments comunitaris i actualització de l'inventari general. El punt 10 és l'alteració de la qualificació jurídica d'un bé de domini públic a bé patrimonial per cedir-lo al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya. I el punt 11 és la cessió d'un bé patrimonial de l'Ajuntament al carrer Torrent Magí 1-3 al Servei Català de la Salut per construir un nou centre d'assistència primària. Regidor de Madrid.
3: Gràcies, alcalde. Bé, doncs, no tornaré a repetir el títol de cada punt, que són molt llargs. En definitiva, el punt 9 el que tenim és un sistema urbanístic d'equipaments comunitaris i el que necessitem és desvincular-lo d'aquest sistema, autoritzar una segregació d'una porció d'aquest equipament urbanístic, concretament seran 2.047 amb 63 metres quadrats, i actualitzar l'inventari general patrimonial amb l'alta de la nova finca resultant, que quedarà anotada com un bé de domini. Aquest seria el punt número 9. Continuo exposant el número 10 i, en tot cas, després procedim a la votació. El punt número 10, el que fem és aquest immoble que ja té la qualificació de bé de domini públic, doncs es votarem l'alteració de la qualificació jurídica passant a ser una qualificació com a bé patrimonial, a fi de poder-ho fer la cessió al Servei Català de la Salut per construir-hi el CAP, i serà al carrer Torrent Magí número 1 i 3. Aquest és el punt número 10. I el punt número 11... pròpiament, ja seria l'última fase, és una vegada haguem votat aquests dos preliminars, votar la cessió d'aquest immoble, tal com he dit, al Servei Català de la Salut, sotmetre a informació pública de 30 dies d'aquest expedient, i si no hi ha cap al·legació al respecte, doncs ja quedaria pràcticament aprovada la cessió i passaria doncs, a formar part del Servei Català de la Salut sense cap altre acord. I ara, doncs, si voleu, doncs, secretària, procedim a votació.
1: Gràcies. No. Abans hem de donar torn obert de paraula. Recordeu que, a més a més, quan votarem els punts per separat. No sé si hi ha intervencions. Doncs començarem per ara, gent de Manlleu.
4: Bé, gràcies. El nou CAP és una infraestructura absolutament necessària i urgent per Manlleu. Aquest és un pas important per avançar definitivament en la construcció i desencallar un projecte molt esperat pels veïns i veïnes de Manlleu. El nostre municipi necessita un CAP amb més espai, millor atenció sanitària, modern, i unes instal·lacions adaptades per donar resposta al creixent municipi, al creixement del municipi i a les necessitats sanitàries actuals. Els veïns de Manlleu ja fa temps que ens comenten que esperen aquest nou CAP. Ara toca a les administracions que compleixin i que el projecte avanci sense més excuses ni retards. Tot el que serveixi per accelerar la construcció del nou CAP tindrà el suport del nostre grup local. Gràcies.
1: Gràcies per part de la CUP.
2: Sí, doncs nosaltres també des de la CUP evidentment hi votarem a favor, perquè considerem que la construcció d'un nou CAP, d'un nou centre d'atenció primària, és una necessitat vital per Manlleu, i ens sorprèn de fet que s'hagi esperat fins al maig del 2026 per fer aquesta sessió, per fer aquests passos. Esperem que ara no s'encalli el Parlament i s'agilitzi el procés de manera que el CAP de Manlleu esdevingui una realitat el més aviat possible.
1: Gràcies per part dels socialistes.
6: Gràcies. Jo haig de dir que estic molt contenta. Sí, el ple passat era en Toni el que estava molt content, doncs en aquest ple jo estic molt contenta, molt, i ho dic de veritat. No sé si la pregunta del ple passat va fer el seu efecte o si és efecte rebote, però avui, com comentaven els companys de la CUP i d'ara gent de Manlleu, doncs estem una mica més a prop per tenir un nou CAP, un equipament que, com dèiem, doncs és molt reclamat al municipi, doncs tant pel personal que hi treballa com per la ciutadania que ens hi anem a visitar. I bueno, val més tard que mai, així que celebrem que s'hagi pogut desencallar aquest tràmit d'una vegada per totes. Gràcies.
1: Molt bé, doncs si tots estem tan contents podem passar a votar. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova doncs amb unanimitat. Passaríem al punt 12, que també s'explicarà conjuntament 12, 13, 14 i 15, i després es votarà de forma... Sí? Ah, disculpa, tens raó. Punt 9, doncs, punt 9 votem. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Doncs s'aprova una mica de punt 9. El punt 10, vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova una mica. I punt 11, vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova doncs, el pacte dels 3 punts per unanimitat. És una bona notícia per Manlleu. Passem al punt 12, 13, 14 i 15. També farem el mateix, s'explicaran de forma conjunta i després nos els votarem de forma separada. El punt 12 és la modificació del contracte administratiu d'execució del lot número 1 de les obres de projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic del sector La Coromina Nord. El punt 13 és convalidar les aprovacions de les certificacions prèvies i aprovació de la certificació d'obres de número 21, última del lot número 1 de les obres de projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic del sector La Coromina Nord. El punt 14 és la modificació del contracte administratiu d'execució del lot número 2 de les obres del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic del sector La Coromina Nord. I per últim, doncs el punt 15, que és convalidar les aprovacions de les certificacions prèvies i aprovació de la certificació d'obres número 7, última del lot número 2 de les obres del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic del sector La Coromina Nord. Regió de Madrid, també.
3: Gràcies, alcalde. Bé, doncs... Quan deia l'alcalde que són similars, o sigui, el punt 12 i 13 és donar fi a les certificacions, el que passa que cal fer una modificació del contracte per les modificacions de preus que hi ha hagut del lot número 1, el més gran del polígon de la Coromina Nord, i el punt 13 i 14 és el mateix, però d'un import menor, que és el lot número 2. Val? El punt número 1, perdó, doncs... Aquí el que es presenta, aquest contracte era un contracte de 6.333.849 euros i es presenten uns preus contradictoris de 78.160, que correspon a l'1,49. Indicar que els preus contradictoris es poden justificar, d'acord amb l'informe corresponent, si no sobrepassen el 3% del pressupost d'executiu de materials. Els excessos de midament, si no sobrepassen el 10%, com seria aquest cas. Llavors, que portem a aquest punt és aprovar aquest contracte, la modificació, per poder atendre aquesta despesa, aquest increment de despesa, que és de 78.160,04 euros més IVA, i a més, requerir a l'empresa constructora, a la UT Sector Coromina Nord, que d'acord amb la legislació té 15 dies per incorporar, a reajustar la garantia definitiva, que és el 5% del contracte.
1: Perfecte. Doncs intervencions? No n'hi ha cap per cap dels punts. Doncs passarem també a les seves votacions. Votarem primer el punt 12, vots en contra, abstencions, s'absté la CUP, vots a favor, s'aprova amb tots els vots a favor excepte la CUP, el punt 13, vots en contra. Ah, no, havíem dit que els explicaven tots conjuntament. Doncs, Pep, què fem? Els explicaràs tots conjuntament, eh? M'havies dit... Sí, no, explica tots conjuntament, que allò els votarem, sí? Doncs, endavant, Pep.
3: Vale, gràcies, alcalde. Doncs hi ha hagut un malentès. El 13 doncs, és convalidar totes les certificacions una vegada modificat aquest contracte i llavors a partir d'aquí s'aproven els preus contradictoris, accessos de midaments i es convaliden les factures que s'han presentat fins ara de la 1 a la 20 i s'aprova la 21 i darrera, que és aquesta que ha passat ara pel ple pel seu pagament. El punt número 14 és el mateix que hem fet el 12, però del lot número 2. Aquí els preus contradictoris són menors, perquè el pressupost és menor, des de 13.387,26 €, que correspon a un 2,945% del pressupost sense IVA. Llavors, amb aquest punt, el que faríem és aprovar la modificació no substancial del contracte, aprovar la despesa corresponent i requerir a l'empresa que també formuli, reajusti la garantia definitiva. I el punt número 15, doncs el que fem és aprovar els preus contradictoris, l'accés de midaments i es convaliden les certificacions de 1 a 6 i s'aprova la darrera, aquesta, que és el 7, pel seu pagament corresponent pagament de la factura. Gràcies.
1: Has explicat el punt 13? Perfecte. Doncs ara sí, no sé si hi ha cap intervenció. Doncs passarem a votar-los per separat. Punt 13... Vots en contra, abstencions, s'absté la CUP. Vots a favor, s'aproven tots els vots a favor, excepte l'abstenció de la CUP. Punt 14, vots en contra, abstencions, abstenció de la CUP. Vots a favor, s'aproven tots els grups a favor, excepte la CUP. I punt 15, vots en contra, abstencions, perdona, és en contra, abstenció. Abstenció. Abstenció de la CUP, vots a favor, s'aprova amb tots els grups a favor, excepte l'abstenció de la CUP. I amb això acabaríem doncs, a l'apartat B i passaríem a l'apartat C de propostes i mocions. Passaríem doncs, al punt 16, que és l'adhesió al manifest del Consell Nacional LGTBI pel Dia de la Visibilitat Lèsbica, 26 d'abril per l'any 2026. Eva?
7: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Portem aprovació a l'adhesió al manifest del Consell Nacional LGBTI amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, que es va celebrar el passat 26 d'abril. L'adhesió a aquest manifest és una oportunitat per donar visibilitat a discriminacions que encara avui segueixen patint moltes dones i per mostrar el nostre compromís amb el col·lectiu LGBTI i concretament amb les dones lesbianes. Les dones lesbianes continuen patint discriminacions en àmbits tan quotidians com la feina o l'espai públic. Per això, des de l'Ajuntament, considerem important sumar-nos a aquesta adhesió per reivindicar i reafirmar el nostre compromís amb els drets LGTBI per una qüestió de democràcia, de llibertat i de justícia social. Amb aquesta adhesió, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb els drets humans, amb la lluita contra la lesbofòbia i amb la construcció d'un municipi més lliure, més igualitari i més orgullosament divers. Defensem una societat feminista, diversa i inclusiva, on ningú hagi d'amagar qui és ni a qui estima.
1: Gràcies, Eva. Intervencions. Comencem doncs, per la CUP i els socialistes.
8: Gràcies. Ens adirem al manifest per mostrar el nostre suport al Consell Nacional i també a tota la comunitat LGBTI, en aquest cas per el dia amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica. Des de la CUP tenim clar que cal erradicar les discriminacions, les agressions als col·lectiu LGBTI i visibilitzar la diversitat com una riquesa. Com bé diu el manifest, hem d'avançar cap a una societat més justa, més plural i més inclusiva, i per això la nostra lluita és feminista, interseccional i antiracista. Gràcies.
1: Gràcies per part dels socialistes.
6: Bé, doncs el nostre grup municipal també donarà suport a aquest manifest, com hem fet sempre doncs, amb totes aquelles iniciatives que defensen els drets del col·lectiu, perquè creiem fermament en la llibertat de totes les persones. Tot i els avenços socials i legislatius aconseguits, la realitat amb la que topem cada dia doncs ens demostra que encara existeixen, com deia la regidora, discriminacions, invisibilització i violències envers les dones lesbianes, que moltes doncs encara senten aquesta por a viure en plena normalitat doncs la seva vida sexual i afectiva i no ho podem acceptar, no ho podem normalitzar. A més, vivim en una societat cada vegada més polaritzada, on proliferen els discursos d'odi, els missatges intolerants i els intents de qüestionar drets que semblaven molt consolidats. I per això és tan important que des de les institucions democràtiques doncs, ens mantinguem ferms. No podem permetre'ns cap pas enrere ni cap retrocés en matèria de drets i de llibertats. Des del PSC creiem que la visibilitat continua sent imprescindible, perquè tot allò que no es veu doncs sovint s'ignora, es nega, es margina, i necessitem referents, necessitem educació inclusiva, necessitem espais segurs i polítiques públiques doncs, compromeses amb aquesta igualtat real d'entre totes les persones. I per això per nosaltres doncs, adherir-nos a aquest manifest és refermar el nostre compromís per seguir construint doncs, una societat més lliure, més respectuosa, més justa i en què ningú hagi de demanar permís per ser qui vulgui ser i per estimar qui vulgui estimar. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs, si no hi ha cap més intervenció, passaríem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova doncs, per unanimitat, l'adhesió al manifest. I passaríem al punt 17, que és la moció per la millora urgent de la mobilitat en transport públic a Manlleu i el reforç de les connexions interurbanes. Endavant, Regió de Madrid.
3: Sí, gràcies, alcalde. Bé, aquesta moció, aniré ràpid perquè si l'hem de llegir tota. El Govern de la Generalitat, faré una prèvia, ha aprovat per decret llei donar continuïtat a les concessions del bus interurbà fins al 2034, a canvi de descarbonitzar la flota. Aquestes concessions vencien el 2028 i és la tercera pròrroga que es porta a terme. Per Manlleu i Osona era l'oportunitat d'adjudicar serveis més adaptats a la nova realitat de la mobilitat de la població. En qualsevol cas, passaré a llegir els acords que és el que demana aquesta moció. Primer, valorar les millores anunciades en la línia de bus entre Manlleu i Vic, però constatar-ne la insuficiència per resoldre els dèficits estructurals de mobilitat del municipi. Segon, instar el Govern de la Generalitat a la implantació immediata d'una connexió directa, regular, freqüent i competitiva entre Manlleu i Barcelona, amb horaris adaptats a les necessitats laborals i educatives i amb temps de trajecte competitius respecte al vehicle privat. Tercer, instar la Generalitat de Catalunya a comprometre amb calendari i finançament la construcció d'una estació d'autobusos a Manlleu, aprofitant els terrenys ja atacats al POU. Quart, demanar a DIF, propietari dels terrenys afectats, la cessió gratuïta dels terrenys. Al mateix temps, instar la delegació del Govern d'Espanya i a la delegació del Govern de Catalunya a col·laborar i facilitar els mecanismes necessaris perquè l'Ajuntament pugui disposar d'aquests terrenys sense haver de satisfer cap aportació econòmica, prioritzant el transport públic i la mobilitat. Cinquè, denunciar la manca de resposta institucional a la carta enviada per l'alcaldia de Manlleu al secretari de Mobilitat i exigir una resposta formal en relació a les demandes plantejades. Sisè, sol·licitar de manera prioritària una reunió política amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat per establir un full de ruta concret, calendaritzat i amb compromisos verificables. Setè, demanar la implicació directa de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica amb la resolució del dèficit estructural de mobilitat que pateix Manlleu i el conjunt d'Osona. Vuitè, instar que qualsevol decisió relativa a la pròrroga o renovació dels contractes de transport interurbà incorpori les conclusions i propostes derivades del projecte URBAC, Beyond the Urban Osona. Novè, instar el Govern de la Generalitat a valorar la licitació de les línies de transport que donen servei a Manlleu i Osona amb l'objectiu d'adaptar-les a les necessitats reals del territori, especialment tenint en consideració el treball tècnic i estratègic previ desenvolupat pels ens locals i comarcals. I desè, això és un decàleg, traslladar aquests acords a la consellera de Territori, Habitatge, Transició Ecològica, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als agents socials i econòmics del territori, al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i així mateix comunicar-los a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya, Govern d'Espanya i a la direcció de DIF, Espanya i Catalunya.
1: Perfecte. Intervencions. Comencem per ara, gent.
4: Bé, gràcies. Des del nostre grup ja fa temps que diem que Manlleu té un problema amb el transport públic. Una evidència real de connexions, freqüència insuficient, males combinacions i una manca d'alternatives eficients per estudiar o treballar. La millora del transport públic és necessària tant per als joves com per a la gent gran i treballadors. Ens sumem a la reivindicació per una millor connexió entre Vic i Barcelona, més coordinació horària i reforç del transport cap als polígons industrials. Molts joves de Manlleu tenen més difícil estudiar o treballar fora del municipi simplement perquè el transport públic no està a l'altura. I si la persona afectada té una discapacitat, millor ja no en parlem. Gràcies.
1: Gràcies per part de la CUP.
9: Bé, nosaltres també votarem a favor de la moció. Creiem que és una moció que complementa les mocions que darrerament s'han aprovat en aquest plenari relatives al transport ferroviari. Considerem que és un servei prioritari per diversos motius i, sigui com sigui, resulta evident que el tren no pot arribar arreu i que cal complementar-lo amb una xarxa interurbana d'autobús. Apostant sempre per la intermodalitat, és a dir, la possibilitat de combinar diferents mitjans de transport públic per realitzar els desplaçaments. I pel que fa a la moció que avui es sotmet a votació, volem fer alguns comentaris, alguns matisos sobre el contingut, que ens sembla interessant. Primer, pel que fa al reconeixement de les millores de la línia d'autobús que connecta Vic-Manlleu, malgrat considerar-les insuficients, hi estem d'acord. Tanmateix, aquestes millores encara no s'han concretat i, si bé som conscients que la línia 455 es troba a prop del seu sostre, sent complicat que millori gaire, bueno, que millori més, com a molt es podria passar d'una freqüència dels 20 minuts per sentit als 15 minuts. En segon, en quant a la línia directa d'autobús entre Manlleu i Barcelona, idealment entenem que aquesta necessitat de mobilitat hauria de ser coberta pel transport ferroviari o d'alta capacitat, però a ningú se li escapa que l'estat i la conceptualització del sistema de rodalies i concretament la R3 ho fa impossible. Així doncs, creiem que es tracta d'una bona proposta transitòria. Sigui com sigui, veiem difícil que s'estableixi una línia entre Manlleu i Barcelona que sigui alhora directa i freqüent, però creiem necessari pressionar perquè la població de Manlleu vegi satisfetes les seves necessitats de mobilitat. En qualsevol cas, considerem que aquesta hipotètica línia hauria de fer parada també a l'estació de trens de Manlleu per tenir accés ràpid a la C-17 i també per aquest punt, aquest factor d'intermodalitat amb el tren. En tercer lloc, estem d'acord en habilitar un espai de connexió entre trens i autobús als voltants de l'estació de tren de Manlleu, novament en aquest sentit intermodal. Tanmateix, no cal tenir en compte dos aspectes. En primer lloc, que la definició de la línia que preveia l'URBAC situa Manlleu com un node central de comunicacions, més que no pas com un cap de línia. De fet, també ens fem molt nostra la proposta de tenir una línia que creui Manlleu de l'oest a l'est de Roda cap a Sant Hipòlit, passant per l'estació, tant per comunicar-nos com amb les poblacions veïnes com, i no haver de baixar Vic, com per connectar els barris de Manlleu. I en segon lloc, assenyalar que l'existència d'aquesta estació d'autobusos no hauria d'anar en detriment de les parades ja existents en el nucli urbà de Manlleu. I per quart, compartim el malestar amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i ens sumem a l'exigència d'una resposta immediata i formal a les demandes plantejades per part de l'Ajuntament. I per últim, ens sembla també destacable que l'allargament de les concessions d'autobús, que en bona part mesura motiva la presentació d'aquesta moció i a la qual les propostes aquestes d'allargament que nosaltres estem en contra des de la CUP i en som enormement crítics, s'aprovarà al Parlament de Catalunya previsiblement amb els vots favorables dels dos partits que ara mateix estan a l'equip de govern de l'Ajuntament de Manlleu, juntament amb el Partit Socialista de Catalunya. I en aquest sentit, els instem a exercir també la pressió portes endintre. Per nosaltres res més. Reiterem que votarem a favor. Gràcies.
1: Gràcies per part dels socialistes.
10: Sí, bones de nou. Des del PSC compartim el diagnòstic de fons. Manlleu i el conjunt d'Osona pateixen des de fa massa temps un dèficit evident en matèria de mobilitat i transport públic. De fet, jo així ho recordo tota la meva vida. No hem tingut mai un bus de nit, no, sempre ha sigut molt complicat anar a Barcelona, anar amunt, anar avall, i seguim igual o pitjor. És una realitat que al final afecta directament la qualitat de vida dels ciutadans i també les oportunitats laborals, l'accés a serveis i la competitivitat econòmica del territori. Per tant, entenem que és legítim i necessari poder reclamar millores, freqüències, millors connexions i una planificació més adaptada a les necessitats de la comarca. Ara bé, també volem deixar clar que no hi ha un xec en blanc en el redactat de la moció. Nosaltres hem presentat diverses esmenes amb una voluntat totalment constructiva, que algunes s'han modificat, però les que volíem incorporar no s'han incorporat. I no eren esmenes menors ni partidistes, eren esmenes orientades sobretot a poder reforçar el rigor institucional del text i recordar una qüestió fonamental, que cada administració ha d'assumir les seves responsabilitats. Està molt bé exigir responsabilitats a la Generalitat o qui sigui, però això s'ha de fer quan les teves les tens complertes i fetes. És evident que la Generalitat té competències principals en matèria de transport interurbà i que és qui ha de liderar moltes de les solucions que avui reclamem. Però també és cert que l'administració local no pot situar-se només en el paper d'exigir. Per exemple, els ajuntaments tenen responsabilitats en planificació urbana, en mobilitat interna, en intermodalitat, en millora d'accessos, en detecció de necessitats i, sobretot, en coordinació amb la resta d'administracions. Per això consideràvem important incorporar compromisos explícits del propi Ajuntament dins la moció, perquè la credibilitat institucional també passa, doncs, per assumir la part que li correspon a cadascú. També creiem sincerament que en la relació entre administracions ha de primar sempre el respecte institucional i la col·laboració per sobre del que és la confrontació. Doncs, en comptes d'exigir, hem de poder instar. Quan parlem de mobilitat, parlem d'un àmbit que exigeix cooperació constant entre ajuntaments, Generalitat, Estat, l'Estat, operadors, organismes públics. I difícilment avançarem si convertim aquestes relacions en una dinàmica permanent de retrets. Des del PSC defensem que la política ha de ser útil, seriosa i responsable, reivindicar sempre el que calgui, exigir compromisos quan sigui necessari, però també treballar des de la lleialtat institucional i la corresponsabilitat. Dit això, no volem que les discrepàncies sobre el redactat o de com hagi estat feta la moció ens facin perdre de vista el més essencial, que és que necessitem aquestes millores urgents en mobilitat. I per aquest motiu, i amb esperit totalment constructiu però també crític, si no vaig errat en aquest punt, doncs haurem votat tots els punts del ple a favor i per tant votarem a favor. Gràcies.
1: Sí, endavant, Pep.
3: Sí, gràcies, alcalde. Jo crec que fent servir una expressió catalana, jo crec que en termes de mobilitat, a Manlleu, com a mínim, parlo per la nostra ciutat, però jo diria que a Osona, plou sobre mullat. O sigui, ja és el tercer ple que presentem mocions de mobilitat, vale? I amb això coincidim amb la CUP. Que si la xarxa de Rodalies, patètica, que si la millora de l'estació, i ara el tema de mobilitat interurbà. A grans trets, i és com a mínim la meva percepció, el que no fa ni Renfe ni Adif, perquè són ens que no s'hi pot arribar, ni el govern els controla, val? El que no fa ni Renfe ni Adif es fa des del territori, sí? Que és l'oficina tècnica de l'R3, que està fent els estudis de desdoblament i es presenta, senyors tècnics, aquí teniu uns estudis que ens sembla que el vostre és millorable, que ha fet un estudi de les estacions, l'estat lamentable de les estacions, com a mínim les que depenem de DIF, perquè fins a Vic és de Renfe, perquè Renfe creu que la seva part fins a Rodalies és fins a Vic. De Manlleu cap amunt, fins a l'atur de Querol, depenem de DIF. Per això les estacions de DIF estan pitjors que les de Renfe, per si no se sabia. Llavors, tot això ho està fent l'oficina tècnica de l'R3 i és la que ens ha portat a Madrid, ens ha portat a parlar amb l'administració central, perquè ells no ho fan. I en termes de mobilitat interurbà, el que no fa la Generalitat, perquè no ho està fent, doncs ho està fent el Consell Comarcal, els ajuntaments, que també hi participem i que, a més, hi aportem recursos propis perquè es porti a terme l'Oficina de Mobilitat Comarcal i el projecte Urbac, que, efectivament, bona part del que ha dit la regidora de la CUP està contemplat dins aquest projecte Urbac, que és anar des a oest, que no tinguem només la línia de transport de nord a sud, que, a més, visualitza que aquí hem d'aprofundir, perquè entrar a Vic és un fullon i hem d'anar tots a agafar l'E12 cada dia a Vic, caldria, és fàcil, és agafar els números, fer una enquesta i dir, tothom que agafa els segalers, tu d'on vens? Vens d'aquí de Vic, vens de Torelló o vens de Manlleu? Perquè aquestes dades segalers les té, però falta que algú les pugui treballar, sense intel·ligència artificial. No cal anar a la IA, és qüestió de dir, hòstia, és competitiu un bus des d'aquí? I llavors aquí és el que s'està fent. El dimecres passat vam tenir una reunió amb representants de la Generalitat i participació també d'altres consistoris i alcaldes de la comarca, i allà doncs, el posicionament de Manlleu, principalment el nostre alcalde i jo mateix, va ser més que exigent. Jo diria que molt dur. Si us passeu per l'estació de Manlleu, l'estan pintant. L'han pintada. Han pintat l'estació de Manlleu. Ho faig servir ja com a informació de regidoria. Estan pintant l'estació de Manlleu. Ens falta que ens determinin, perquè ell sí que va rebre un missatge, quin serà l'abast definitiu d'aquesta actuació. Però sí que és veritat que l'han pintada. La persona que està al cap de la conselleria, del secretari de Mobilitat, és la mateixa persona que estava fa 20 anys amb el càrrec. És la mateixa persona. I aquesta persona, després d'un any i mig, no s'ha dignat a contestar la carta, la petició d'un alcalde d'una ciutat de 21.500 habitants. O sigui, hi ha polítiques de mobilitat, hi ha moltes coses. Hem de millorar les relacions entre administracions, però hi ha una cosa que és una mínima deferència i respecte institucional mutu. Algú que no et contesta una carta des de fa 18 mesos, crec que potser no mereix estar al seu càrrec. I gràcies per la confiança.
1: Gràcies, Pep. Cap més intervenció? Doncs passaríem a la votació. Jo només, Montse, me'n moriré de gràcia de dir-te una cosa. Nosaltres, tal com elogiem a vegades coses que es fan doncs, en política nacional tant a Barcelona com a Madrid, no sempre hi estem d'acord, i jo personalment he transmès la meva inquietud amb aquest tema al meu partit, perquè jo no estic d'acord amb totes les votacions que fan al meu partit. I no em costa res d'admetre-ho i dir-ho públicament, perquè per nosaltres primer de tot passa la ciutadania de Manlleu i els interessos que pugui tenir la ciutadania de Manlleu, i no tinc la sort de poder votar diferent allà, però realment defensaria un punt que seria diferent. Amb això doncs passaríem a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor, s'aprova doncs per unanimitat. Amb això que acabaríem doncs, l'apartat C de propostes i mocions. Passaríem a l'apartat D de control de l'acció de govern. El punt 18 és donar compte dels decrets d'alcaldia, de les resolucions de les regidories amb competències resolutòries delegades del número 1327 al 1662 per a període comprès entre els dies 16 d'abril al 5 de maig de 2026. Recordeu que es dona compte, no sé si hi ha cap intervenció. El punt 19, doncs que diré donar compte, el punt 19 és donar compte de les actes de la Junta de Govern Local corresponents als números 13, 14, 15, 16, 17, dels dies del 31 de març, 7, 14, 21 i 28 d'abril, també és donar compte, no sé si cap més intervenció, que diria doncs donat compte. I passaríem doncs al punt 20, que és informació de regidories, donem un segon, que així doncs podré donar a torn de paraula als regidors que volen informar. Començaríem per la Montse Riu. Endavant, sisplau.
11: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Re, molt ràpid, només recordar que... que el primer cap de setmana de juny es commemora la Setmana de la Natura i del Medi Ambient i l'Energia Sostenible, i que ja està tancat el programa, que ja vaig informar el darrer ple, però encara no era definitiu, i ja se'n farà doncs, difusió per als canals habituals. De manera ràpida, el divendres a la tarda es farà un taller de cuina sense malbaratament, per donar idees sobre evitar el malbaratament alimentari. El dissabte el mateix faran activitats a la plaça sobre energia, sobre reciclatge de residus, un taller d'intercanvi de roba, etc. També una pedalada familiar, pel que requereix que la gent s'apunti prèviament, i a la tarda es farà també una activitat de manualitats sobre reaprofitament de material reciclat al casal Frederica Montseny. I ja està, i animo tothom doncs, a participar d'aquesta jornada. Gràcies.
1: Gràcies, Montse. Passem a l'altra, Montse.
12: Bona tarda a tothom. Jo comentar-vos que la licitació del bar de la piscina d'estiu va acabar la setmana passada i que hem rebut una de les ofertes. Per tant, en principi hauríem de tenir en funcionament el bar de la piscina d'estiu, que l'any passat no vam tenir, que vam anar una mica justos de temps tot plegat, però aquest any sí que en tindrem. Per altra banda, hem començat dintre el procés de l'estudi que vam demanar a Diputació del circuit esportiu de proximitat. Això ens permetrà fer un treball en el que és a la part del passeig del Ter, que hi ha una fitxa doncs, a Diputació, i començarem doncs, el treball amb l'àrea d'urbanisme i juntament amb esports. I bueno, com ja sabeu, doncs, aquest cap de setmana hi ha hagut doncs, moltes competicions doncs, esportives, la qual felicitem doncs, a tots els clubs des d'aquí i esperem doncs, poder gaudir molt més doncs, de tots els nostres clubs i entitats esportives, que la veritat que tots estan fent molt bona feina. Gràcies.
1: Gràcies, Pep Madrid.
3: Sí, gràcies. Un parell d'informacions. Una és sobre els habitatges Vilamuntà, que inclús va sortir a la premsa. Doncs el dia 7 de maig ja va sortir, es va penjar el perfil del contractant doncs a un pressupost per arranjament de la recollida d'aigües pluvials i de façanes i humitats per import de 449.334 euros. Val? El termini de presentació d'ofertes és el 27 de maig. Amb aquests terminis, l'Incasòl compta intentar engegar les obres abans del mes d'agost. Falta veure si realment ho aconsegueixen. A la reunió que vam tenir fa 15 dies amb l'alcalde, amb els veïns, i donat que, a més, quan ve època de pluges, com ara estem, que cada dia fa un xàfec, resulta que les canals doncs, fa, diria que, anys que no s'han netejat, amb la qual cosa encara agreuja més aquest problema. Doncs es va acordar amb ells que se li demanaria a l'Incasòl fer doncs, portar a terme previsiblement doncs, amb el termini màxim d'un mes la neteja d'aquestes canals, i realment ho faran a través d'un contracte menor. Ens van demanar tres empreses locals, suposo que per tenir més agilitat se'ls va facilitar les referències, i ells doncs, faran aquest menor, i esperem que, si no és a final d'aquest mes o al principi, la primera setmana de juny, es procedeixi a aquesta neteja. Val? I la segona qüestió era res, un parell de comentaris sobre la intervenció del regidor Andreu al ple del mes passat sobre la liquidació del 2025. Val? Bàsicament perquè vam escoltar, inclús després doncs, a l'article, expressions com especial incís al baix nivell d'execució de les inversions, perquè el que estava pressupostat era de 6,49 milions d'euros, i a més doncs, només es va executar el 3, segons afirmacions, el 3,64, que és, fent la divisió queda un 56%. O com gairebé la meitat dels projectes previstos no s'han dut a terme, o aquesta dada no admet a masses interpretacions. Jo personalment crec que sí. I o sensació de manipulació que ja ens tenen acostumats. Bé, com que la major part d'aquestes partides formen part de serveis territorials, voldria fer tres consideracions al respecte. Fent un repàs, però així és ràpid, a bulto, de les partides doncs, que comporten aquesta quantitat, que previsiblement no s'ha executat, veiem que hi ha la millora de xarxa d'abastament d'aigua per 600.000 euros, que crec que és, si no m'equivoco, la reforma del dipòsit de Can Titella, que ja està a més a passar per junta, la vàlvula de regulació de davant de les piscines, que avui ha passat per junta, a més l'acceptació, que ja no hi ha les tanques, l'obra del Passeig Sant Joan, que crec que tots hem vist que s'ha executat, i la que estan fent ara del carrer Vilamirosa. També hi ha 90.000 euros del fons de reposició del subministrament d'aigua, que a més es reposen cada any perquè és l'aportació que fa la concessió. O la renovació de l'enllumenat públic del Renova 2030 i les plaques fotovoltaiques, que s'havien de portar a terme el període 2025-2026 i es van decidir portar a terme el 2026, que són 453.000 euros. O el pagament de les últimes certificacions del polígon, que acaben de passar avui, però jo crec que ningú dubta que el polígon està acabat. I a més, doncs, els radars, que a més jo vaig ser president de taula el dia 7 de maig per 186.000 euros. És a dir, aquí el que veiem és que l'obra pública, segon punt, té aquesta dificultat, i si a més s'ha d'executar cap a finals d'any, moltes vegades coincideix que comptablement salta a altres anualitats, com ho hem viscut amb aquest ajuntament, com a mínim jo des d'aquesta legislatura, com són els vestidors del camp de futbol, com va saltar la comissaria, com ha saltat el polígon del Mas. Personalment, crec que es porta a interpretació política el que són unes regles del joc comptables i financeres, res més. Llavors, En algunes ocasions sí que hem hagut de desplaçar, tercera, aquesta anualitat per no perdre un ajut, que això sí que considerem que seria greu, perdre un ajut que ens han otorgat per no portar a terme aquestes obres. En definitiva, la meva pregunta és per desconeixement o és per intencionalitat? Tot i que, ostres, si es porta a la premsa, sembla que és més aviat el segon, sincerament. Crec que l'oposició té la responsabilitat de control i de crítica cap a l'equip de govern, cert, però creiem que amb rigor i sense trilerisme, perquè intentar vendre's a la ciutadania que sovint no té prou coneixement de com funciona l'administració, potser no és el més real.
1: Gràcies, Pep. David Bosch.
13: Gràcies, senyor alcalde. Val, jo ara aprofitaré aquest petit torn d'informacions de regidories per felicitar el que seria la primera fira d'ornitologia i natura del riu Ter.

0: tipus de projectes que hi ha molta gent que hi està involucrada i amb el qual doncs, va tenir una molt bona rebuda. Penso que és un dels esdeveniments que podem dir que podem repetir amb fermesa. També és un dels projectes del Manlleu Activa, és un dels 14 projectes del Manlleu Activa i dintre de l'eix de la qualitat de vida. I per algunes xifres, van haver-hi més de 33 activitats programades, tot i que va ploure el dissabte. Més de 350 persones es van estar en aquestes activitats programades, que anaven des de tallers de caixes niu, a observació d'ocells, a xerrades, a contes. Més de 1.000 persones també van estar a l'espai de fira i de parades del dissabte. Més de 650 persones van visitar el Museu del Ter i, a més, el divendres, això va ser dissabte i diumenge, el divendres també ens va acompanyar el MAP. Vull dir que el MAP també va fer un Birding Map que va treure doncs, les seves parades aquí al carrer Sant Jordi i al carrer del Pont per degustar menjars i també per festejar aquesta primera de fira ornitològica i de la natura. Val? Per tant, jo vull donar les gràcies a tothom que s'hi ha, a totes les institucions que s'hi han adherit i que ens han ajudat, també als municipis germans de Masies de Voltregà, de Roda de Ter i Masies de Roda de Ter, i a totes les institucions que han vingut, i que bé, i també al Museu del Ter, evidentment, a l'equip de l'OPE, i, com no podria ser, també doncs, l'equip de comunicació del nostre ajuntament, que va fer una feinada extraordinària, els nostres consultors, o sigui, tot un núvol d'or de gent que ens va acompanyar. I en aquest cas també sí que volia agrair al regidor del socialista, l'Andreu García, que també va agafar el micro en el seu moment per ajudar-nos, i també és un especialista amateur en aquest tipus de coses, i agrair-li també la seva participació en el Birding Ter. I res, només volia informar-vos d'aquesta nova fira que crec que podrà estar dintre del calendari municipal i que la repetirem de ben segur l'any que ve. Gràcies.
1: Gràcies, David. Lluïsa?
2: Hola, bona tarda de nou. Res, donar-vos una informació sobre, que suposo que esteu al cas també, de les detencions que s'han fet aquesta setmana. Jo primer de tot mostrar d'alguna manera des de la regidoria i des de l'equip de govern, i entenc que també aquí se sumarà tot el que són els companys del consistori, doncs el nostre enfadament, la nostra perplexitat i fins i tot la nostra indignació de com han anat succeint els fets. Aquests mesos enrere hem tingut un repunt d'entrades en domicilis, de robatoris violents, no només a la nostra població, sinó, com ja sabeu i heu vist a les xarxes, a Vic, que han estat bastant violents, a Roda fins i tot amb alguna arma de foc, vull dir que realment hi ha un repunt considerable. S'ha fet una feina ingent des de policia local i Mossos d'Esquadra, que han anat treballant conjuntament amb tots els expedients i amb tota la investigació. I finalment, aquesta investigació i aquesta feina conjunta va culminar entre dijous i divendres, amb el qual es van fer 5 detencions i una entrada i registre al local del Keeper, allà on hi havia hagut l'antic Keeper. És la segona vegada que s'entrava en aquest local, suposo que ho recordareu, que dies enrere, mesos enrere, també es va fer una entrada i registre. Els 5 detinguts van passar a disposició judicial el dissabte al matí, i nosaltres com a Ajuntament, i perquè ja ho havíem anunciat en algun altre ple, en casos en què realment fos tan contundent la violència i tan contundent la inseguretat que aquests fets repercutien en la nostra ciutadania, ens van personar com a acusació particular. Però ja ho sabeu, suposo que per les notícies, només un dels 5 detinguts ha entrat a presó. Els altres han quedat al carrer. Estan previstes noves detencions per aquesta setmana, en principi un parell o tres de persones, individus, deixeu-me que ja no sé ni com qualificar-los, delinqüents, permeteu-me l'expressió, però no sabem com acabaran. Des d'aquesta regidoria ja no podem dir que, tot i que la feina s'estigui fent ben feta pels cossos de seguretat, doncs hi hagi realment s'assoleixin, diguem-ne, els objectius. Tot això també té una prèvia. Ja us ho vaig comentar amb algun de vosaltres. Fa uns 15 dies ens vam reunir amb la fiscal coordinadora de Vic. Va venir-hi també a Moisès.

0: És el cap de policia, se li va traslladar tota una sèrie de documentació d'aquests personatges que teníem a Manlleu amb causes i reiteració i reincidents. En principi ens va semblar doncs, que, bueno, que la sintonia era bona, però realment és això, doncs no ha causat evidentment l'efecte que nosaltres esperàvem. Estem treballant de manera coordinada, com ja sabeu, policia, la unitat d'investigació de policia local, amb la investigació de Mossos, que tenen igualment la mateixa perplexitat que tenim nosaltres, perquè es fa una feina ingent. L'últim expedient, aquest que va entrar al jutjat, estaven treballant des del novembre del 2025 i estem a maig del 2026. I quan es porten a seu judicial, doncs realment és això, eh? La gran majoria de les persones que han estat empresonades pues, surten a presó. Realment és una preocupació, una preocupació que vosaltres ja sabeu que hem posat en coneixement de les diferents juntes locals de seguretat, on hi ha Policia Nacional, on hi ha Guàrdia Civil, on hi ha la delegada del govern. És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs, deixarem d'actuar i deixarem de treballar-hi en aquest sentit. Més que res és això, eh? Avui més que una informació de regidoria pròpiament, quasi bé és allò, mostrar la meva preocupació i realment la meva indignació, perquè per més que es faci, pues no puc venir aquí i dir s'està treballant i s'aconseguiran els objectius previstos, perquè se'ns escapa de les nostres mans des del moment que entren per la porta del jutjat. Però bueno, continuarem treballant, continuarem insistint i trucant a les portes que calguin.
1: Gràcies, Lluïsa. Jo informaré molt, molt breu referent a un acte doncs, que hi haurà aquest divendres, que és que doncs, hi haurà la inauguració d'un doncs, mural de la Pilarín a un quart de la Pilarín Vallès, a les hores rentants a un quart de 6 de la tarda. Aquest divendres dia 22, al qual doncs, intervindrà la mateixa Pilarín Vallès, intervindrem doncs, la Mercè, no me'n recordo com no, ara, la Mercè Puntí i jo mateix, i també doncs, hem convidat a ser-hi els regidors de Consistori Infantil. En paral·lel també doncs, voldria felicitar els equips doncs, de Lliga Masculina de Hockey, perquè doncs, han quedat primers de Lliga, malgrat doncs, hi ha una al·legació, hi ha doncs, com una reclamació per part del Lloret, però estem segurs doncs, de que el Manlleu mereix aquest ascens i que ha de quedar primer de Lliga, perquè doncs, així aquests nois s'ho han guanyat. I també doncs, voldria felicitar, aprofito per felicitar també per l'ascens al futbol sala, l'ascens aquest doncs, de tercera divisió nacional. Dit això, doncs acabaria el torn d'informació i, per tant, doncs passaríem a precs i preguntes. Preguntes per part de l'oposició, si us plau. Val, doncs per part d'Aliança entenc que no hi ha cap pregunta. Començarem per ara gent de Manlleu, si us plau.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo tinc dos precs i una pregunta. Com ja diu la regidora d'Esports i l'alcalde, volem traslladar una felicitació de l'AS Manlleu. En una última jornada d'infart i de màxima pressió, l'equip manlleuenc va demostrar caràcter, resiliència i un compromís enorme per assolir l'objectiu vital de mantenir-se a la Lliga d'Èlit. Salvaguardar aquesta categoria és una victòria per si mateixa pel futbol manlleuenc. També felicitar el Club Patí Manlleu pel seu espectacular ascens a l'Hockey Lliga. Aquest equip ha certificat el retorn a la màxima categoria de l'Hockey Patins Estatal, demostrant que Manlleu és i continuarà sent el bressol inesgotable de talent sobre rodes. Ens sentim profundament orgullosos de veure el nostre pavelló vibrar de nou amb l'èdit d'aquest esport. També volem fer arribar una efusiva felicitació al Club Esportiu Futbol Sala pel seu brillant ascens a tercera divisió nacional. Els homes de Càrdenas han fet una temporada absolutament per emmarcar. Un salt de categoria històric que premia el gran treball de la base de l'entitat. I el segon prec ens fem ressò de la preocupació de molts veïns i conductors que circulen a la zona d'Institut Antoni Pous, a les hores de sortir dels alumnes. S'ha constatat que a causa de la lògica d'instrucció de la canalla en sortir de classe, sovint s'envaeix la calçada i el carril bici de forma imprevista, creant situacions de perill per a la seguretat viària. Davant d'això, el nostre grup demana el següent prec: que la policia local incrementi la freqüència de les patrulles de forma aleatòria durant les hores punta a la sortida de l'institut. Creiem que aquesta presència policial ajudarà a posar en alerta els joves i actuarà com a element dissuasori i preventiu i ens ajudarà a tots a prevenir algun ensurt o accident greu. I com a pregunta, tenim l'altura del carrer Montseny número 10, hi ha actualment un forat bastant profund a la calçada, fins i tot ahir vam veure un con i avui hi ha una valla. També hem detectat situacions similars a altres punts del municipi, com el carrer Pintor Guàrdia, i creiem que podria estar relacionat amb el pas continuat de camions pesants derivats de les obres i l'augment de trànsit en determinades zones. Esperem que amb l'activació de la zona de baixes emissions també es pugui contribuir a reduir l'impacte sobre l'estat de l'asfalt i la via pública. Per això preguntem si tenen previst alguna manera, alguna actuació imminent en aquests punts concrets i si existeix algun pla de revisió general de l'estat del paviment en les zones més afectades pel trànsit pesant, aprofitant que ara ja no hi haurà tanta circulació de camions. Gràcies.
1: Gràcies, Ferran, per part del CUP.
3: Hola, bona tarda. Nosaltres teníem quatre preguntes. La primera pregunta és que ara ja estem a final de maig i volíem demanar com està el tema dels refugis climàtics. Més que res perquè des del nostre punt de vista l'any passat es va anar una mica tard amb el tema, sobretot informar-ne la població i activar-los. La segona és que ens han arribat queixes d'usuàries de la piscina coberta del poc i el mal manteniment dels vestuaris i volíem saber si hi ha previst alguna actuació per millorar-ne l'estat. La tercera pregunta fa referència al tema de l'aplicació de la zona de baixes emissions i és que ara que ja ha entrat en funcionament volíem demanar com està anant i si s'ha detectat alguna incidència. Ens preocupa especialment la zona, una zona molt freqüentada per canalla i per joves, que és la zona de la piscina municipal, que també hi ha l'Institut del Ter i l'Escola Pompeu Fabra, perquè n'ha quedat fora i volíem saber si s'està plantejant algun canvi també per tal d'incorporar-la o fer alguna modificació allà. I finalment, l'última pregunta és perquè ens han arribat que no s'estan tramitant els certificats de vulnerabilitat en els terminis de 10-15 dies com s'havia compromès l'equip de govern. Els retards arriben fins als 24 dies o més i això comporta que la documentació que ja hi havien tramitat caduqui i s'hagi de tornar a renovar, a començar amb el procés de demanar documentació. En l'anterior ple això ja va sortir i si va venir gent del públic a exposar que havien tingut problemes, però la regidora Núria Robre va comentar que no havien detectat problemes. I bueno, volíem comentar, no?, que si tinguéssim el síndic de greuges podríem recórrer a aquesta figura per denunciar aquesta situació. Però és que els ciutadans, les ciutadanes de Manlleu, estem totalment desprotegits i no tenim on fer les consultes o les queixes davant d'un tracte inadequat rebut per part de l'administració. Llavors la pregunta és, on ens hem de dirigir els ciutadans, ciutadanes de Manlleu per denunciar que s'estan vulnerant els nostres drets? I ja està.
1: Per part dels socialistes...
4: Bona tarda, aprofitaré part del temps que tenim per contestar amb en Pep. No és el primer cop que el govern fa l'ús del ple per respondre articles de la premsa de l'oposició, cosa que no em sembla ni oportú ni adequat. I menys adequat em sembla que s'interpel·li directament a un regidor i no se li doni dret a contestar. I és que a més vostè no parla de la meva intervenció al ple. Vostè parla textualment del que vaig escriure a dos articles que han sortit a premsa. Que de fet, després de contrastar les dades, en intervenció així va ser, són 3,6 milions tancats i pagats, dels 6 o 6 i pico promesos. Si vostè llegeix detingudament l'article, també dic que és un fet que passa any rere any, més enllà de criticar el que hagi passat aquest. I vostè sap perfectament que depenent de com de ràpid o d'àgil es liciti la cosa o es negocia abans o després, la cosa entra o no entra dins de l'exercici. Ho sap o no? Per acabar, només recordar un parell de frases. Una de ma mare, que deia, si pica, cura. I una altra d'en Salvador Illa, que diu que una oposició crítica fa un bon govern.
1: Sí, endavant, més preguntes?
5: Sí, al llarg del mandat s'han aprovat bastantes mocions, moltes d'elles per unanimitat, relatives a qüestions com matèria de memòria històrica, la nit del mèrit cultural, els aiguats...

0: que l'usuari no ho visualitza, però sí que és veritat que si ens falla un d'aquests dos sistemes, la piscina ha de tancar. Però aquí, ara ho explicarà la Montse, per això es reuneix doncs, amb els usuaris i usuàries, intentem millorar aquest aspecte. I llavors, al respecte de la intervenció de la regidora Moreta, la part de policia, de seguretat, no em correspon a mi, per descomptat, però sí que volia fer un incís. El dia 8 de març es va dictar una resolució als propietaris de l'antic Keeper, demanant, diguéssim, es va dictar una resolució amb declaració de ruïna, val? El 8 de març, no el mes d'abril, quan es van reunir. La regidora segur que sap que dins aquests mecanismes de decrets que treballa l'administració es comunica i la part afectada, en aquest cas una societat, una SL, doncs té un termini per presentar les seves al·legacions, perquè no podem anar allà amb una excavadora i aterrar-ho, que potser ho voldríem fer, perquè igual la situació s'ho mereix, però no ho podem fer-ho. El dia 5 de maig, o sigui, a principis d'aquesta setmana, vaig signar la resolució on no se li accepten les al·legacions presentades per la propietat i ara estem a l'espera del termini que té per executar aquesta doncs aterrar aquest edifici. Només com a informació aclaratòria, altres coses, no sé si ho fem bé o no ho fem bé, però com a mínim els compromisos sí que els intentem mantenir. Gràcies.
1: Per tancar, Montse Costes, ho dic perquè si tanquem el cercle.
2: Bona tarda a tots i a totes. A veure, pel tema de la piscina coberta, que sí que hi ha algunes cosetes doncs, que es duran a terme doncs, aquest estiu, sí que és veritat que hem atès doncs, alguns usuaris, bueno, sempre estic a la seva disposició, perquè ja sigui per telèfon, ja sigui més ens vam reunir precisament ara fa encara no ni 10 dies amb un grup d'usuaris de la piscina i a mesura que ens és possible atenem totes les seves posicions. I tal com ha dit el company en Pep, potser de vegades doncs, posem aquesta mirada perquè sí que hi ha tota una sèrie d'inversions doncs, a fer tant a la piscina d'estiu com a la coberta, doncs, que són per tenir l'equipament en funcionament. No? I clar, dones prioritat, fas del més important al més important i realment de vegades aquests petits detalls, com que no li dones rellevància, i sí que és bo doncs, que els usuaris t'ho facin arribar. Doncs degut a això i estem posant doncs, aquesta mirada més doncs, d'aquests petits manteniments doncs, de mirada cap a l'usuari i es farà algunes millores doncs, aquest estiu en el tancament. Sí que hi ha pressupostat, hi ha una part doncs, de la pintura d'algun doncs, dels vestidors, sí que ja prèviament doncs, ja s'havien fet alguns i són feines doncs, que es van fent mica en mica. Ara també s'han incorporat uns prestatges doncs, que demanaven elles, sí que n'hi ha tota una sèrie doncs, de coses que hem d'anar valorant i mica en mica doncs, anar-hi fent doncs, aquest manteniment. A mesura doncs, que el pressupost i tot ens ho permeti, doncs, ho anirem fent. Gràcies.
1: Gràcies, Montse Riu, també per les teves respostes.
3: Sí, gràcies. Jo, dues coses. Una, pel que fa als refugis climàtics, ja hi estem treballant. És cert que sempre se'ns tira el temps a sobre, o sembla que se'ns tira el temps a sobre, que la calor riu molt de cop, però ja fa dies que la tècnica ja està treballant i properament, probablement, ja us podrem fer arribar el primer esborrany o, bueno, perquè el pugueu mirar també o opinar, si cal. De seguida que el tingui us el faré arribar, però ja estem treballant, eh? De fa dies ja la tècnica de salut ja ho està fent. Pel que fa a la zona de baixes emissions, efectivament la part de les piscines i del Pompeu, que també era una demanda de l'escola, no? Que tenien, van quedar fora d'aquesta zona, però no era viable incloure'ls a la zona de baixes emissions, ja es va explicar a l'escola, s'ha explicat moltes vegades, no, tècnicament era impossible que quedessin inclosos en aquí. Que anava a dir, i respecte a la mobilitat, doncs, tenim un recurs a la Diputació que s'ha donat, doncs, que s'ha concedit ara properament i que es farà un estudi, crec que aproximadament a l'estiu o després a l'estiu, sobre estudiar la mobilitat de tota aquella zona, perquè és cert que és una demanda de l'escola que els hi passen molts camions per davant, etcètera, etcètera, a veure com podem, no, regular tota aquella zona.

0: Pel que fa a com funciona la ZBE, dades de com està funcionant, aquí no les tinc, però puc demanar-ho i te les faig arribar. El que sí que tinc són les dades de tots els camions que han demanat autorització per entrar a la zona de baixes emissions, que són, el número exacte no ho recordo, però són entre 250 i 300, vull dir que són molts camions que ja han fet la sol·licitud i se'ls ha autoritzat, si és el cas que correspon o no, depèn de, no, de si tocava o no donar-los l'autorització, i això sí que ho hem estat treballant. La majoria ho van demanar previ a que comencés la fase sancionadora, que va començar just dissabte passat, però avui encara n'hem tramitat algunes que, bueno, van arribant poquet a poquet, encara algunes, la sol·licitud d'algunes exempcions de poder entrar a la zona, i anirem veient com funciona. Gràcies.
1: Gràcies, Montse. Núria Roura.
2: Sí, respecte als certificats de vulnerabilitat, per el procés de regularització, tenim un total d'uns 333 sol·licituds que han entrat. S'han emès uns 200 certificats de vulnerabilitat, uns 36 no correspon emetre aquest informe, i ens queden pendents un centenar, més o menys. Llavors, les causes de que per què no s'emeten aquests certificats és perquè la persona no està empadronada aquí a Manlleu, bé és perquè conviuen amb fills menors d'edat, bé conviuen amb els pares, o bé hi ha antecedents policials. I llavors aquests són els motius pel qual ja la instrucció et diu que no es poden emetre aquests certificats. En tot cas, problemàtiques que tenim són, doncs, que els telèfons no són correctes, llavors nosaltres enviem SMS, no arriben, truquem, no ens contesten. Llavors, doncs, bueno, van passant, van venint. Sí que també és cert que els antecedents penals, aquesta gent els va demanar al gener perquè aquesta instrucció havia de sortir al febrer. Nosaltres estem tramitant totes aquestes sol·licituds fa menys d'un mes que es va aprovar, i hem donat resposta ja a uns 200 certificats. Vull dir que jo, el personal de serveis socials, és difícil que els hi pugui exigir més, perquè a més s'estan atenent, doncs, altres urgències que són d'infància i de gent gran.
1: Gràcies, Núria. Doncs, llavors, abans d'entrar en el tema de seguretat, et contesto, Toni. Bàsicament, per nosaltres això és un tema que s'ha tancat i que ja, judicialment, doncs, ja es va fer el que s'havia de fer, i per tant nosaltres el donem per tancat. No sé si vols afegir alguna cosa també com a recursos humans i tal. Doncs, si et sembla, també et cedeixo paraula per contestar a la Marta.
3: Bé, bona nit a tots, i donar la benvinguda, com no pot ser d'altra manera, als veïns de Gràcia. Ens sap greu que no hagin arribat 10 minuts abans, perquè precisament amb la meva informació de regidoria he tractat el tema i he fet una àmplia exposició de com estava la seguretat no només al barri de Gràcia, sinó també a lo que era extensiu a tota la població de Manlleu. Però de totes maneres, doncs, aquí ho tornaré a repetir per tal de que la gent que ha vingut pugui estar assabentada. I en quant a les preguntes de la senyora Moreta, bueno, entenc que els veïns de Gràcia que acaben d'arribar no hagin pogut escoltar i no estiguin al cas del que jo he explicat, però, senyora Moreta, he fet una gran explicació de com han anat les coses, de com estan, he fet una explicació dels antecedents i he fet fins i tot una explicació de cap allà on volíem anar i el que volíem fer. Per tant, més que res, quasi bé contestaré per vostè i pels veïns de Gràcia que acaben d'arribar. Veïns de Gràcia, mostrava amb aquest ple la meva indignació per com han anat recentment les actuacions de caràcter judicial. És veritat que vam tenir una reunió no només amb veïns de Gràcia, sinó també amb altres veïns de la població que ens venien a expressar precisament la seva preocupació per temes de seguretat. I se'ls va explicar en aquell moment que s'estava treballant conjuntament amb Mossos d'Esquadra per tal de poder tenir els expedients tancats i portar-los al jutjat. La reunió que vam tenir amb vostès va ser fa un mes i pico, i els vam dir precisament això, que s'hi estava treballant, Aquest treball va culminar la setmana passada, que com que suposo que vostès han vist a premsa amb diferents mitjans, va culminar amb 5 detencions de 5 persones que estaven imputades, que la policia i Mossos, perquè va ser un treball conjunt, pensaven que eren els responsables i creuen que són els responsables dels robatoris i de totes les entrades que hi havien hagut al barri de Gràcia. D'aquestes 5 persones que van ser detingudes, només una va entrar a presó. Aquest Ajuntament, aquest equip de govern i en especial aquesta regidora es va comprometre ja en un ple a dir que l'Ajuntament es personaria com a acusació particular amb aquests temes que eren d'aquesta gravetat. Aquestes persones van entrar a disposició judicial aquest dissabte i l'Ajuntament es va personar com a acusació particular precisament perquè eren uns fets molt greus i evidentment es posava en joc tot el que era la seguretat, no només del barri de Gràcia, sinó d'altres barris de la població. Tot i la personació de l'Ajuntament, aquestes persones han sortit per la porta de darrere, el que diem sempre, entren per una porta i surten per l'altra. Només una ha entrat a presó. Estan previstes noves detencions en aquests dies. Jo entenc que abans d'acabar la setmana hi haurà noves detencions. Es va fer una entrada i registre a la nau de Kíper, que és la segona vegada que s'entrava. Ja quan es va fer la primera vegada, i com ha informat el regidor, es va obrir un expedient d'obra ruïnosa per tal de que es pogués enderrocar aquesta nau que precisament ens portava tants conflictes perquè semblava que era un magatzem de productes robats. Els antecedents, estem en aquest punt. Què més pot fer l'Ajuntament? Doncs jo sí que els explicaré el que hem fet. Fa 15 dies el cap de policia i aquest govern van demanar hora amb Fiscalia. Ens vam reunir amb la fiscal general, amb la fiscal coordinadora de l'àrea de Vic. Allà vam fer un traspàs de documentació i de traspàs d'expedients. Ens va semblar que hi havia bona sintonia, però al final el fet de que no acabessin amb detencions a presó sembla ser que la sintonia doncs, potser no ha estat tan bona. Evidentment que continuarem treballant amb aquest aspecte com no podia ser d'altra manera. Hem demanat reunir-nos amb el jutge de Gà de Vic, que és la tercera o la quarta vegada que demanem una reunió amb aquest jutge i no ens dona hora. No hi ha manera de que puguem tenir un canvi d'impressions amb la degana. Si vostès ho recorden, fa 4 o 5 mesos vam tenir la mateixa situació. Van entrar a presó, van entrar detinguts 5 o 6 persones, de les quals automàticament les mateixes van sortir també amb llibertat. Estem en contacte amb Fiscalia, estem en contacte amb la jutge, que no ens rep, estem en contacte amb la comissària d'estrangeria i d'extradicions perquè intentem que un parell o tres d'aquestes persones, delinqüents, individus, diguin-li el que vulguin, puguin ser extradits, és a dir, que amb un vol puguin sortir directament cap als seus països. Això ho estem treballant. Dir-vos que hem anat a picar a Barcelona diverses vegades i hi han hagut diverses mocions i amb aquest plenari s'ha sentit a dir més d'una vegada que reclamem una i altra vegada la comissaria de Mossos aquí a Manlleu. En el seu dia el Partit Socialista ens va votar a favor, però recentment un dels seus diputats, el senyor Poyato, amb tota la legitimitat del món, en comptes d'una comissaria, va justificar que n'hi hauria prou amb una delegació de Mossos a Manlleu. Jo penso que aquí i amb tota l'educació es va fer un flac favor a la feina que s'està fent des d'aquesta regidoria. Què més els hi puc explicar? El fet de per què no vam tenir una reunió fa un mes i mig i encara no se'ls ha convocat a una reunió, se'ls hi va dir per activa i per passiva que s'hi estava treballant i que un cop tinguéssim resultats se'ls hi convocaria a una reunió. Els resultats els vam tenir fa 4 dies i evidentment la intenció de la regidoria era convocar una reunió més a petit comitè per fer-los partíceps de tots aquests avanços i de com estava el tema. tema. Jo els agraeixo enormement també que vinguin aquí a reivindicar per la seguretat no només del seu barri, sinó de tota la població de Manlleu. Penso que potser podríem treballar conjuntament, agafar unes signatures de tot el municipi, liderats doncs, per l'Ajuntament o liderats per una comissió que es pugui crear, perquè realment és això. Ja he començat la meva intervenció dient que el meu ànim avui era de frustració, de perplexitat, i que realment és això. Jo no puc venir avui aquí amb vostès i dir que solucionaré el problema, perquè és un problema que després de tota la feina feta i tota la feina conjunta, que és molt d'agrair tant de policia local com de Mossos, un cop els expedients passen al jutjat, és algo que se'ns escapa de les nostres mans. Per això agraeixo que avui estiguin aquí, que penso que pot ser una fotografia que ens pot encoratjar una mica tots per fer aquest treball conjunt que penso que s'ha de fer des de la ciutadania i des del govern. I més que res és això, també posar de manifest que aquesta regidora no ha dit mai que faltessin recursos a la policia. Precisament fa dos dies vam inaugurar un edifici nou de la policia local. No han faltat mai recursos materials pels agents de policia. Evidentment, recursos humans, doncs depèn de qui parlin, si la policia en compte de tenir 30-35 agents pogués tenir-ne 40, hi hauria un sector de la població que estaria molt contenta i en canvi hi hauria un altre sector de la policia que segurament amb 10 de la policia, perdonim, de l'altre sector de la població que segurament amb la meitat d'agents pensarien que ja tenim el cupo. Jo realment és això, estic a la vostra disposició per qualsevol cosa, per qualsevol acció conjunta que puguem fer, recollida de signatures, protestes, perquè evidentment penso que ha arribat al punt de que la ciutadania potser hem de deixar de ser tan com ho diria, tan políticament correctes, gràcies, que sapiguem que el que no vull dir aquí és allò de mal de muchos consuelo de tontos, perquè Manlleu estem com estem, però realment que, si han vist les notícies, és un repunt que hi ha a tota la comarca. És un repunt que hi és a Vic, és a Torelló, a Roda han tingut problemes amb armes de foc, realment és això. Penso que potser sí que d'una vegada per totes aquest anar de la mà conjuntament amb el que seria els polítics amb la ciutadania, potser, i això ja ho dic amb la boca petita, donaria algun resultat. Estic a la vostra disposició per qualsevol cosa.
1: Gràcies, doncs no sé si hi ha cap més intervenció. Sí, comencem per l'Andreu. Disculpa, doncs no, abans va la CUP. Comencem per la CUP i després saldrem els socialistes.
4: Sí. És en rèplica una mica el tema d'aquest dels papers de vulnerabilitat que dèiem, Núria, perquè deies, hi ha 333 sol·licituds, unes 36 no es poden emetre i 200 s'estan en procés.
5: No, 200 s'han fet.
4: 200 s'han fet, bueno, en queden 100 per emetre, entén, 100. Bueno, 100 de 300, déu-n'hi-do, perquè és un terç, són molts. Llavors, en relació al tema de que no es poden tramitar perquè hi hagi antecedents policials, doncs ens sorprèn una mica, la veritat, perquè en principi són dades confidencials, protegides, que no formen part de l'expedient i que, per tant, no hauríem de tenir.
1: Doncs, Lluïsa, contestes a... Vull dir per anar tancant temes,
3: sí, si vols per tancar temes, Montse, això et contesto jo, els informes aquests de vulnerabilitat. Això són dades protegides, però evidentment un dels requisits que la pròpia llei marca és que no hi hagin antecedents policials. O sigui, sé que algú, els penals, perdona, algú els ha de mirar. No, antecedents penals. Llavors, algú els ha de mirar i llavors aquesta potestat se'ls ha donat a les policies locals. Des de policia local n'hem fet 321, ens han arribat 321 expedients i s'han contestat a serveis socials 321. I llavors l'únic que es fa a la policia és un cop ens arriba la petició i ells fan, evidentment, amb totes les mesures de seguretat, de protecció de dades, el que envien a Benestar Social és un sí o un no. O tenen o no tenen. Ni si tenen, no es diuen ni quants, ni quin és el motiu, ni com, ni què és. I si no en tenen, doncs, evidentment, no en tenen. Ho fa dues persones només de policia, dues persones han estat, tenen encomanada aquesta funció i llavors, evidentment, amb tota la protecció que això requereix. Per tant, però és un dels requisits el fet de mirar que tinguin antecedents o no en tinguin. I llavors això ho fa la policia perquè té accés a la base de dades, com no pot ser d'altra manera.
4: Llavors qui encalla és la policia?
1: Bé, endavant, Andreu, sisplau.
6: Sí, jo la meva intervenció anava en aquest sentit. Jo crec que l'afirmació de la Núria és molt greu, molt, perquè ha dit això, que vostès estaven mirant antecedents policials que no són penals i, en tot cas, els antecedents penals se'ls ha de treure cadascú i presentar-los. Jo no estic segur que l'Ajuntament pugui consultar això. Vostès han d'emetre els certificats de vulnerabilitat i no han de creuar absolutament cap dada, perquè vostès no són ningú per limitar aquests informes. Ja tenim l'Estat que demana els penals del seu país d'origen i els d'aquí.
1: Sí, Andreu, disculpa, en què quedem? Que els que tenen antecedents els volem que regularitzar o que no?
6: No quedem en res d'això. Quedem en que un antecedent policial pot ser una identificació que t'agafin fent botellot i un antecedent penal és una condemna ferma, que és una cosa totalment diferent i que cada persona a nivell personal l'ha de sol·licitar i extreure. Jo crec que la policia no pot fer això.
1: Escolteu, nosaltres ensenyem... És més, a mi em consta que em sembla que la teva companya ha estat en contacte amb la Núria aquesta setmana, crec, per tema de regularitzacions. Nosaltres fem estrictament el que marca la llei, eh? Vull dir que... Sí, tu has estat en contacte, em sembla, amb la Núria aquesta setmana. O la setmana passada vau estar parlant per tema de regularització, crec. No sé si al final es faci així o no, però jo recordo comentar-ho amb la Núria que si hi havia dubtes, evidentment, se us contactaria... Però em sembla que nosaltres hem estat, si ensenyem la llei, al 100% i no fem res que no es pugui fer, segur que no.
6: Nosaltres no sabíem res d'avançat, jo he fet referència
1: no, cap problema.
6: Si ha dubtes, la Núria.
1: No, i tant, i si hi ha dubtes, evidentment, es pot parlar.
6: Que m'ha semblat esperpèntic, perquè jo crec que això un ajuntament no pot fer, sobretot tenir
1: no,
6: clar...
1: Però creus,
6: que...
1: No, però Andreu, creus o saps?
6: I vostè ho sap?
1: No, però està nixit.
6: Perquè sí, jo sàpiga... Final... Que jo sàpiga...
1: És que al final la llei ens marca el que podem fer i el que no. És a dir, no segur que els serveis socials de l'Ajuntament de Manlleu no estan incomplint la llei. Segur que no.
6: La llei diu que per fer un informe de vulnerabilitat vostè ha de consultar la policia?
1: Estem parlant de tot el procés de regularització.
6: Però és que...
1: De tot el procés de regularització. Toni, endavant, sisplau.
7: Gràcies, senyor alcalde. Per aquest equip de govern la culpa sempre és d'un altre. Avui m'ha tocat a mi, la senyora Lluís ha fet referència quan jo no havia dit res d'aquest tema. Però bueno, respecte a la pregunta que li he fet, senyor alcalde, vostè ha respost que per vostè el tema de reclamar responsabilitats per una mala praxis de l'Ajuntament per vostè és un tema tancat. Què vol dir això? Que els ciutadans de Manlleu hauran d'assumir una altra vegada un error de l'Ajuntament. El passat mandat ens va costar més de 90.000 euros la comissaria. Aquest mandat, aquesta indemnització, es costarà més de 86.000 euros. Senyor alcalde, ens està sortint car.
1: Jo per tancar i respondre, és a dir, nosaltres això és un tema que va sorgir de dintre una comissió d'integritat a la qual no participàvem els polítics, com bé sabeu, i això doncs acaba amb un jutjat una demanda d'una persona i acaba allà. No sé, Toni, jo em sorprèn perquè ens assessorava un despatx d'advocats, tu coneixes bé l'ofici d'advocat, coneixes bé els jutges, i al final doncs, que es consensua allà, que es consensua doncs, via el despatx d'advocats, es consensua també, per exemple, doncs, amb la secretària, l'interventor, amb els serveis jurídics de l'Ajuntament, i a més doncs, el jutge dona resposta dient que creu que és això que s'ha de fer. Per tant, és que no perdona, Toni, però... Sí. Per tancar, eh?
7: Sí, per tancar. Senyor alcalde, justament perquè sóc advocat, conec el que és el dret de repetició, suposo que vostè també com a alcalde ho reconeix. I el dret de repetició s'exercita quan hi ha hagut un error de l'Ajuntament, o en qualsevol cas es diluciden les responsabilitats i es discuteix si existeix responsabilitat o no. En aquest cas, ni tan sols hem arribat a aquest punt. Fa dos plens vostè es va comprometre a mirar quines eren les responsabilitats i dos mesos després ens ha respost pues, que per vostè és un tema tancat. per l'oposició crec que no. Gràcies.
1: Perfecte, doncs és legítim que no, per vostès no, sí que per la nostra part això acaba amb un jutjat dictamina que s'arriba a una conciliació, si fos tan clar l'error, l'Ajuntament hagués acabat condemnat, que no és el cas, ja sé que hi ha una conciliació, no. No, condemnat no, hi ha una conciliació, s'arriba un acord i es tanca el tema. Per la nostra part és això, qualsevol cosa, a més aquí és un tema que... Jo entenc que vostès vulguin treure, però que a més doncs, aquí hi ha també els drets, precisament abans parlava doncs, de la protecció de dades d'una persona i crec que per respecte també s'ha de protegir la persona. Marta, sisplau.
8: Gràcies, alcalde. A veure, senyora Bautista, aquests veïns que avui estan aquí... Estan aquí perquè estan descontents, no perquè tinguin ganes de venir aquí a escoltar un ple. No, no és per això. Estan descontents. Per tant, el que jo li demanaria, que és allò que sempre saben fer tan bé vostès, que sempre passa, fa 4 dies que hem sabut tota aquesta informació i avui l'explicarem, just quan sabem que hi hauria gent que vindria en el ple. Això primera. Segona. Senyor Madrid, amb vostè no hauria de dir-li res perquè no m'he adreçat a vostè, però com que sempre fica la puteta tot arreu, li contestaré que sí, que ja sé com va el procediment. Ja sé com va. Sé perfectament com funciona. I si el mes de març el procediment ja el sabien, quan l'1 d'abril les van reunir amb els veïns, la senyora Bautista ho podia haver explicat. I no ho van explicar. En tot cas, el que s'està discutint aquí és que l'Ajuntament es va comprometre a reunir-se amb els veïns. I això... No s'ha fet, senyora Bautista. No s'ha fet un mes i mig després, no s'ha fet. Per tant, aquest tema és el que jo he demanat explícitament. Aquest i lo de la nau. Si en aquests moments el procediment va avançant i ja diu el senyor Madrid que... està en vies de que això ja es tirarà a terra, doncs perfecte, s'agafa els veïns, se'ls hi explica i tots estaran contentíssims de sentir les explicacions. Però no, ho hem de dir avui en aquest ple. No podem cridar-los, parlar amb ells, expressar... No, no, això no ho podem fer. I estem contents que l'Ajuntament es personi com a acusació particular. Sabeu per què? Estem contents perquè... Des del PSC ho hem demanat moltíssimes vegades en aquest ple. I se'ns havia contestat que no, que no, que no. I això està gravat, eh? Ho poden veure. Fins que al final es personen. Perquè nosaltres ho vàrem demanar, això. Reiteradament en diversos plens. Per tant, el que demanem nosaltres és... Primer, no volem que això... sigui un debat de discussió. El que volen aquests veïns són solucions. Són solucions per estar més segurs a casa seva. Si vostès es comprometen a fer una reunió i explicar mesures de protecció personal pels habitatges, s'agafa i s'expliquen. I ja està, no hi ha més. I això no s'ha fet. Per molt que li vulgui donar el gir a tots els esdeveniments que diu que ha fet vostè. Per tant... em reitero amb les meves paraules i espero que a part d'aquest ple vostès es puguin reunir amb el barri de Gràcia i els hi puguin explicar amb tranquil·litat tot el que es van comprometre.
1: Sí, per tancar el tema, regidora Bautista. Sí,
3: jo per tancar el tema no em quedaré amb l'anècdota que diu la regidora Moreta de si vaig convocar els veïns o no. En un mes i mig... evidentment, jo entenc que tots els veïns tenen molta feina i convocar-los a una reunió per dir estem treballant però no us podem dir res, això és totalment absurd, senyora Moreta. Això que vostè explica és l'anècdota.
8: Perdona, però no estem demanant això.
1: Moreta, sisplau, no té paraula.
3: Em vaig comprometre amb els veïns a fer un retorn i les les informacions, les últimes informacions van ser d'aquest cap de setmana. I resulta que aquest cap de setmana, que va ser quan es van personar, avui al ple. I la meva obligació com a regidora és no només transmetre la informació als veïns, sinó transmetre-la en aquest ple a tota la ciutadania de Manlleu i a vosaltres, evidentment, per deferència, per educació i per responsabilitat. I és el que he fet. Que vostè em digui que en un mes i mig no he tornat a convocar els veïns és anecdòtic. Anecdòtic, sí, perquè en un mes i mig dir amb els veïns que vinguin quan els hi ha dit que s'hi estava treballant i encara no hi havia res per comunicar, em semblava d'alguna manera que era que els veïns vinguessin a perdre el temps, quan saben que tenen la porta de la comissaria oberta sempre que han volgut. A partir d'ara, qualsevol cosa, se'ls farà una reunió, es podrà explicar a petit comitè com els he dit. I jo estic molt contenta, senyora Moreta, de que aquests veïns avui estiguin aquí. Ells estan decebuts, tant com jo i tant com aquest equip de govern. Vull dir que ens assumem, evidentment, amb aquest descontent, amb aquesta frustració que tenen, perquè no podem treballar-hi més del que treballem. Ni policia, ni Mossos, i, evidentment, si nosaltres poguéssim fer les lleis i poguéssim fer les sentències, segurament la cosa aniria diferent.
1: Perfecte.
9: No, alcalde, em sap greu, però és que la senyora Bautista no respon. Sí, senyora, és que no respon al que jo dic.
3: Què vol que li digui, senyora
9: Moret? Està dient...
1: Segon. Senyora Moret, no té la paraula. Que contesto jo. No té la paraula, sisplau. Ja hi dic jo. Els veïns venen aquí, evidentment, jo hi era a la reunió, i evidentment, segurament que li hauran transmès això de la reunió, perquè és veritat, no es van dir que faríem la reunió per explicar, però sí que en la reunió sí que es va transmetre que s'estava investigant i que es farien un segon silenci, sisplau, silenci. I sí que es va dir que hi haurien detencions, però és que quan es passen les detencions, que crec que va ser la tarda del divendres... No, del divendres van ser les detencions. La tarda del divendres hi ha les detencions, i el dissabte és quan ens podíem personar, que és quan llavors vam tenir accés a tota la informació. Evidentment que sabíem que la policia local treballava, que els Mossos treballaven, però no sabíem quan es farien les detencions. Per què? Doncs perquè el mando de la investigació el portaven Mossos, i evidentment els Mossos doncs són blindats per les investigacions, perquè tampoc n'hem de fer res nosaltres de quan van a fer la detenció en el moment exacte. Només faltaria. Per tant, jo crec que, i la comparteixo que ha dit la regidora, i ho dic en nom de tot l'equip de govern, la frustració crec que no és per no haver fet una reunió, crec que és perquè detenim aquesta gent i tornen a ser al carrer. I sap què li dic? Que estic cansat de demanar visita a la jutgessa de Gana de Vic. Cansat. Cansat que em contesti que... I això no ve d'ara, ja m'ha passat amb altres jutges quan hem demanat hora, que ells no tenen per què parlar amb els polítics. I n'estic cansat perquè jo no vaig demanar... Jo no els hi vaig dir la feina que han de fer perquè no me'n guardaria, per sort... Jo aplico la separació de poders no com passa en altres llocs del govern d'Espanya. No del govern d'Espanya, disculpeu, del país espanyol. No, sí, perquè tenim... No. És igual, tenim gent encara a l'exili perquè no s'aplica el poder judicial, no aplica l'amnistia. I això aquí. Deixi'm que li digui, i tenco, que demà tornarem a demanar hora amb aquesta jutgessa i li transmetrem al fiscal... que inclús els veïns han vingut aquí al ple. Perquè li vam transmetre al fiscal que hi havia una preocupació, que s'havien fet reunions i que la preocupació anava a l'alça. I demà tornarem a insistir amb la jutgessa. I per tant, doncs, escolta, jo proposo que tornem a demanar-la, veiem que ens contesta, i llavors, evidentment, quan tinguem tota aquesta informació, i també estem treballant per veure com ho fem per poder-nos personar i per poder ser més insistents i per defensar més la ciutadania de Manlleu.
3: I demà, aquesta setmana es preveuen noves
1: detencions. Sí, i aquesta setmana, o sigui, la investigació no s'ha tancat. O sigui, hi haurà noves detencions, no sé si repetiran les persones a les quals es va detenir o no, perquè ho desconeixem, no tenim accés a aquesta informació, però esperem que se'ls tanqui ja. I abans parlàvem d'antecedents policials. Mira, precisament un dels greus problemes que hi ha amb aquestes persones que es van detenir és que tenen antecedents policials, que no judicials. Per què? Doncs perquè la justícia està saturada. I això és lamentable, que una persona, només per tenir antecedents policials, la fiscalia, per exemple, no demani presó preventiva. Perquè què hem d'esperar? Hem d'esperar 2 o 3 anys o 4 que aquesta persona tingui 2, 3 anys o 4 per anar delinquint, anar sumant antecedents... Em sap greu, però... Que és poc 14 o 16 robatoris? És poc? Li diuen els veïns que tenim aquí davant? Li diuen els veïns que tenim aquí davant? Per mi són tots els del món. Per mi són tots els del món. No. En fi, Nosaltres, amb els compromisos que hem adquirit, els complirem i els reforçarem. No només els complirem, sinó que els reforçarem. I ara, quan tanquem el que és el ple, donarem torn de paraula al públic per si hi ha algú que té alguna pregunta. Em sap greu, però... Disculpa, sí, el tema de les mocions. Tens tota la raó del món. No, no, no, et contesto. Bueno, si és referent al tema, però és que et volia contestar, perquè ara mateix en parlava amb qui contestava. Podem estudiar-ho, parlem amb una comissió informativa i ho estudiem, no hi ha problema. Sí, digues, Aida, no sé si... Sí? Doncs amb això donaríem el que és el ple per acabat, i un cop doncs, estiguem tancats, donarem... Recordeu que el ROM no permet...

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
3: Infopodcast Manlleu.
4: Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i tal dia com avui, de fa 92 anys, l'any 1934, s'edita una publicació manlleuenca, el Ter Quinzenal d'Esquerres. Varen sortir 12 números i la seva publicació es va acabar per la Guerra Civil Espanyola.
3: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
4: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, a la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I com cada dimarts parlem d'esports, perquè aquest cap de setmana ha sigut històric per l'esport manlleuenc. El Club Patí Manlleu i el CEF Manlleu han aconseguit l'ascens de categoria després de guanyar els seus partits i culminar una gran temporada. Els de Jordi Boada tornen a l'Hockey Lliga 5 anys després, mentre que el futbol sala puja a la tercera divisió nacional. El Club Patí Manlleu va superar el José Leda per 3 gols a 5 en un partit intens al País Basc. Els quadribarrats van haver de reaccionar després d'encaixar el primer gol, però Jordi Gurb i Bernat Picanyol van capgirar el marcador abans del descans. A la segona meitat, Rubén Martín va ser clau amb 2 gols que van permetre als manlleuencs assegurar una nova victòria de prestigi. Els de Boada, però, no depenien només d'ells mateixos. Necessitaven que el Lloret no guanyés el partit contra el Mataró i la sorpresa va arribar amb la derrota dels salvatans per 4 gols a 7 en un resultat que donava al Manlleu el campionat del grup nord de l'Hockey Lliga Plata i l'ascens directe a la màxima categoria estatal. Tot i això, el Lloret ha presentat recurs davant de la federació per una possible alineació indeguda d'un jugador del Mataró. Si prospera, el Manlleu podria perdre el lideratge i haver de disputar el play-off d'ascens. I també va ser una jornada memorable pels del CEF Manlleu. Els d'Alberto Cárdenas es van imposar amb contundència al Riudellots per 6 gols a 2 i van certificar l'ascens a tercera divisió nacional. El Belkarim Azari va liderar l'equip amb un hat-trick en un pavelló ple que va esclatar d'alegria amb el xulet final. La victòria manté el CEF en segona posició a només 2 punts del líder, el Palafolls. Quan resta una jornada per acabar la Lliga, els manlleuencs encara tenen opcions de proclamar-se campions. I encara en futbol, l'AS Manlleu també va viure una tarda especial. Els de Luis Gallego van guanyar Valls per 2 gols a 1 i van segellar la permanència a la Lliga Elite. Els gols d'Adrià Casanova i Rafael Roger van desfermar l'eufòria al municipal en un partit que també va servir per acomiadar a Joel Puntí després de tota una vida defensant la samarreta quadribarrada. I com sempre, us comentem la farmàcia de guàrdia de demà, dimecres 20 de maig, que serà la farmàcia Marta a l'Avinguda de Roma 100-102. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, a la Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
3: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
5: L'AR jo penso que ha estat una eina...
6: Què tal? És una pregunta oberta, eh? És,
7: jo crec que me l'he mamat sencer, tota la copa.
6: Tu has expert,
7: jo sóc l'home bar.
8: Home bar de copa.
7: De copa. A mi m'ha semblat una molt bona eina.
6: Sí, però es veia fatal, és a dir, les imatges...
7: A vosaltres a la TV3. Allà es veia perfecte.
5: A TV3, perquè era un tema de que la pantalla HD, de quan passava la imatge a TV3, es veia pixelada, però nosaltres ho veiem amb la resolució.
7: Molt bé. Sí, molt bé.
6: Això és una informació que...
7: Sí, sí.
6: Que...
7: Això és el que ens pregunta tothom, eh? Sí. A mi m'envia manguatge, els sí. De dir, escolta, sou fatal.
6: Perdona, jo deia,
8: però jo ho veig bé.
6: Sí que és home, està mirant les imatges així, que s'ho mirin la repetició d'Esport 3.
7: Sí, es veia hasta quan tocava la pilota a la cama d'algú que es veia la roba movent-se. Es veia molt bé.
5: Sí, nosaltres, per exemple, tenim a la semifinal... No, tenim a la semifinal un gol que anulem al Barça.
6: sí,
5: a la nostra, a les, sí, nostres quarts de final, sí, que a més els dos, tant l'Ivan com jo, veiem exactament el mateix, que ens dona la sensació de que és el Margau que la toca amb la cama, i veiem el que deia en Joel, que la veritat és que tenia ja el tall preparat quan anàvem cap allà, vam veure inclús el moviment del pantaló,
7: de
5: l'Aleix Esteller, com es mou i com és ell, o sigui, la resolució era molt bona.
7: Sí, sí.
5: Jo penso que el VAR és una eina molt bona. És un...
8: Sí, realment ajuda
5: home,
8: molt.
5: És un...
8: I és una nota d'excel·lent. O cal millorar alguna cosa?
5: No, segurament cal millorar-la.
7: Excel·lent no, perquè es poden millorar la forma d'implementar-lo, segurament això s'ha de parlar, com
5: s'ha de veure
7: això, però sí que per analitzar una jugada va molt bé.
6: Us heu sentit còmodes fent-lo servir? Molt.
5: Bueno, és que al final... ens hem sentit capità en un partit com un altre, perquè
7: amb un petit coixí.
5: La mentalitat ha de ser la de no tenim bar i no ens podem relaxar pel fet de tenir càmeres que ens salvaran el cul. No, nosaltres hem de fer el nostre partit, com sempre l'hem fet, però amb aquella...
9: Tota la informació i els millors èxits. Ràdio Manlleu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim amb més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics, amb temes com aquesta Nit d'Esperança des del treball Essència.

0: Fa uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

el Night Thing, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem al nostre país, tal com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I a les vies de so i muntatge musical, el senyor invisible, Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem.
1: Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.
2: Benvinguts a Fenòmens. Obrim la paradeta. Podeu seure i escoltar.

Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Fenòmens. Ja tornem a estar en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra. I doncs ja torneu a estar vosaltres connectats i connectades amb aquest espai anomenat Fenòmens. Esperem, doncs, que tots estigueu sants i estalvis i gaudiu d'aquests 60 minuts que nosaltres us preparem cada setmana. No us oblideu que esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Bé, de ben segur que ja esteu esperant aquest fenomen musical que us portem cada setmana, sorpresa, i de ben segur que a tots us encantarà, us agradarà, us sentireu còmodes amb aquest tema que us hem preparat, i doncs a tot seguit us el anem a desvetllar. Bé, és un tema de rumba rock de Malolo García i Quimi Portet. Que ens parla de les ganes de ballar. El tema porta per nom Com un burro amarrado en la puerta del baile, el último de la fila.

Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.

por. Nota costis a la finestra. Ja està darrere teu. El que està sota el llit és més a prop del que creus. Escoltem, doncs, relats de por.

quan apaguis el PC no vol dir que ell s'apagui. Actualització pendent. La Marta va heretar un portàtil del seu avi. Un HP del 2012. L'avi va morir l'any passat. Sol a l'apartament. El portàtil era l'única cosa que li interessava guardar. Quan l'engegà, Windows 7 tarda 4 minuts a engegar. Lent, però funciona. Escriptori net, només una carpeta, fotos velles. Dins, 300 fotos de l'avi. D'ell jove, del pis, del gos, que va tenir fa 20 anys. Res estrany. Fins que obre la carpeta ocult que hi ha dins, Windows li demana contrasenya. L'avi no tenia contrasenya. Prova 1, 2, 3, 4. Entra dins, hi ha un sol vídeo. Vídeo 001. Avi, data el dia abans que morís. Li dona play. Es veu l'avi a la cadira mirant la càmera. Molt pàl·lid. Si veus això, és que ja no hi sóc. El portàtil estava maleït. Marta, no l'apaguis. Si l'apagues, ell surt. L'avi s'aixecà amb dificultat. Tancà la tapa del portàtil. Escoltà un soroll, un grinyol com d'ungles al plàstic. L'avi xiu-xiueja. El sents? Porta 3 nits rascant per sortir. Jo t'he mantingut aquí dins. Ara et toca a tu. El vídeo es talla. La pantalla queda negra. 2 segons després surt una cara. No és l'avi. Ulls molt oberts, sense parpellejar. Només diu gràcies per encendre'm. Si un ordinador mort et parla, no responguis, perquè si respons, vol dir que ja ha trobat com.

fins al proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

0: 5 minuts són els que manquen perquè sigui una mica més tard. Esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Bé, continuem amb aquest contingut que us hem preparat per tots i totes vosaltres, esperant doncs que l'estigueu gaudint i que doncs no deixeu de fer les vostres coses, però que sí us demanem és que ens pareu una mica d'atenció.
1: Ay, ay, ay, sí, sí, yo también les pido a ustedes y a ustedes un poco de atención, como dijo el presentador, porque vamos a escuchar el próximo capítulo de la Cúpula Oscura. Espero que no se atabalen, escuchen, que rían, pero no se preocupen ustedes, no se atabalen, maestra, cuando quieras.

0: el teu somni és el motor que t'impulsa a seguir endavant. Fins al proper Moments de Llum. Això és Fenòmens.
1: Fenòmens, patrocinat per Centre Comercial Camportes.
2: Ens trobem al cap de món de la pujada. No me no t'hi fixis, només has de parcar el cotxe i ja hi ets.
3: Quilòmetres i quilòmetres pensats per tots i totes vosaltres.
4: Hi trobaràs tot el que necessites i el que no necessites també ho trobaràs. Més pistes, impossible.
5: Us y esperamos a Centra Com.

0: Hola, què tal? Hola, què tal, clientela? Ja tornem a estar aquí una setmana més. El temps passa que vola. Passa, passa, passa i tanca la porta. Passa, passa i tanca la porta. I seu, seu aquí i a més calla, eh? Vinga, aguanteu-me una cosa. Vinga, família, presenteu-se.
1: Ui, ui, ui, nena, com vens avui? Avui m'agrades més.
0: Escolta, ja t'he dit sempre que a mi... Me da, no sé què, que jo te caiga bien, eh?
1: Ui, nena, perdona, no som companys de ràdio? O què?
0: Sí, som companys de ràdio, però, oita, vigila amb el que dius.
1: Ui. Vinga, doncs, oita, saps què et dic? Que et moqui la iaia, oita, que diu que tant, no, bona, sí, i tant. Vinga, què tinc que fer? Vinga, digue'm la feina que tinc que fer.
0: Ai, que no és la feina que tens que fer. Has de presentar i has de dir on es troba el centre comercial que portes. Vinga, va, embala't, que el temps és hort.
1: Ui, fica. Centre comercial que portes es troba al capdamunt de la pujada. Quina
2: música. Salta la rana, que ole, ole, salta la rana.
1: Escolta'm una cosa, vaig a fer la publi de Centre Comercial Campuertas amb aquesta música de fons. Vinga, Centre Comercial Campuertas, Campuertas, ho podem dir Campuertas, es troba al cap damunt de la subida i escolteu-me, només teniu que aparcar el cotxe i ja hi sou!
2: Si tu me llamas.
1: Ui, em sembla que aquesta noia la conec, eh? Em sembla que aquesta noia la conec i jo diria que és la Maria. Sí, a que sí, mestre, que és la Maria? La Maria del Monte! Bé, doncs què et sembla?
0: Ai, silenci! Mira, estic una mica enregullada. Pa, puja una mica la música.
2: En el campo.
0: Vinga, va, una cosa us diré, que van ara tenim aquí el màgic, el màgic diu que sí, no pot parlar. Ai!
3: Vinga, deixeu-me parlar, perquè avui, escolteu-me una cosa, esteu cada dia ho feu millor, eh? Perquè cada vegada m'agrada més, eh, això? Perquè cada vegada canvieu el trenà, no dieu cada setmana el mateix, i això és bo, eh? La ràdio és creativitat, és evolutiva, eh? La ràdio és evolutiva, és com aquell que avui es menja un entrepà de pernil d'un pavi i la setmana que ve es menja un entrepà de pernil de mig quilòmetre, eh? Vinga, sóc el màgic i estic a la vostra dispa, disposició.
0: Ai, moltes gràcies, nena. Escolteu-me una cosa. Què us sembla que si ens anem a escoltar un tema musical? Si ens anem a escoltar un tema musical...
4: Sí.
0: Ai, aguaita, Eloi, que manen els de la parabòlica aquí. Així que aquí fem cas. A l'escaleta, al dial, al guió, a tu, els de la parabòlica. A veure si poses un micro i ens dius que aquí tenim que fer cas, aquí,
5: eh? No m'interessa.
0: No t'interessa, eh? Com escurres el bulto, eh, Eloi? No escurres tant el bulto. Mira, cuideu una cosa. Vam escoltar a un
2: si
0: tema...
2: Me perdona.
0: Ela, la Maria del Monte. Escoltem una cosa. Anem a escoltar a la Trinca, eh? La Maria del Monte d'Andalusia, anem a la Trinca de Catalunya, eh? I ara escoltarem un tema que porta per nom, que segur que ja el coneixeu. Molt llarg!

0: sí. Quan la Trinca va composar aquest tema, los prados son verdes, el cielo es azul i les vaques ensenyen el cul. Continua, encara continua igual, això, eh?
1: Ho he dit així.

0: sí, oi, què és el que és? Estic encantada de sentir aquesta clientela que tenim a la Parabòlica, perquè aquests fenòmens, som una pila de clientela, una pila de gent, els que ens escolteu, els que esteu a la Parabòlica, els que tenim aquí dins de l'estudi.
1: Deu ser molta família, aquesta gent.
0: Què dius?
1: Deu ser molta família, aquesta gent.
0: I tant, nena, com ho saps, això, Que ets vidente, o què? Ets vidente, tu, Ui, aquí tenim una clientela brutal, brutal, brutal. A més, com diu aquella falca que van gravar aquesta canalla, que diu que des de Manlleu a Mali, Mali, a Malibú. Bé, doncs vinga, Maiol, si no, no ens trauran la subvenció com fan en altres llocs, si no la fem servir els de Centre Comercial Can Portes.
2: Ui, sí, Centre Comercial Can Portes, escolteu una cosa, es troba al catamunt de la pujada, no me n'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe, ja hi és!
3: I
2: el Puti Club, nena, el Puti Club, no sé si estàs preparada amb el temps que corren, però agoita una cosa, pots arribar al Puti Club, que està a la lluna, o no, això has d'anar a Cadet Mall, que et faran les proves per anar a la lluna, per anar a la lluna, però, clar, pot passar que mig camí t'exploti el coet, com ja ha passat una vegada, i clar, i no vagis al Puti Club, però agoita, si cantes, balles, petanqueges, nades, corres, doncs reuneixes els requisits per provar els nostres coets. Vine a Cadet Mall i veuràs com el teu somni es farà realitat.
4: Es fa xulo amb les nenes i tot.
2: Ui, gràcies, nena. No estic tan xulo amb les nenes, perquè estàs parlant de mi, Estàs parlant de mi i jo no estic tan xulo amb les nenes. L'únic que m'agraden són les nenes i m'agraden que la Parabòlica...
5: La niña de l'espera.
2: Però n'hi ha un altre, n'hi ha un altre que diu una cosa que ja se m'està fent la boca aigua. Bé, deixem-ho estar. Ja està, no sé què en diu, que si quiero aquí, que si quiero allà, no sé. Però bé, escolta, Màgic, tu què et sembla?
6: Ai. Sembla que estàs prenent tot l'espai a la Caterina, perquè només parles tu,
0: Sí, tens tota la raó. Tira-li de les orelles, tira-li de les orelles, perquè només parla ell, i bueno, però en fi, acaba de dir això que estaves dient, de Cadet Mall.
2: Sí, mira, Cadet Mall, tenim, doncs, ja ho hem dit, que si superes aquestes proves, doncs, oita, cap al Puti Club a la lluna!
5: No tiene nada que ver con maricón ni nada de eso.
2: No. Tot no tiene nada que ver, tot és respectable, I no tiene nada que ver, guapa. I tu, com te dius? Tu com te dius o com te llames? No, perquè només parles...
5: Manuela.
2: Ai, la Manuela.
5: Soy Manuela.
2: Ai, la Manuela. Ui.
0: Escolta, què passa amb la Manuela, la línia de les peres? Què coño quieres? Però què, esto qué es? Però què està passant aquí? Escolta'm una cosa, mira, agoita, què us sembla? Què us sembla si continuem ara, doncs, amb el meu consultori? A veure, quan el mestre estigui preparat, doncs ja entrarem al consultori,
2: Ui, sí, nena. Escolta'm, no cal que m'ho diguis, perquè tinc aquí una pila de papers que no sé quin haig d'agafar, però bé, ja que m'ho has dit tu, busco el paper i doncs el mestre, com vulgui, entrarà en sintonia. Hola, Caterina.
6: Hola, clientela, què tal? Pepe Gotza, hola, Caterina. Què us sembla aquesta colla que tenim aquí a l'estudi, És una colla que tant surten per aquí com surten per allà, és a dir, no saps mai per on els trobaràs. Però bé, no, sabeu una cosa, són molt bona gent, Molt bona gent. Bé, no m'enrotllo més i us deixo amb el Maiol, que és el que llegeix les cartes d'aquest consultori, que vosaltres l'escolteu a cantaletes, com diu una nostra oient que tenim a la Parabòlica. I us deixo, doncs vinga, hola, Caterina.
2: Ui, màgic. M'encanta, és la manera que parles. A quina escola vas? A quina uni has estat? A quina uni has estudiat? Bé, escolta'm una cosa. Aquí tenim una carta que l'anem a llegir. Estàs preparada, Caterina?
0: Sí, sí, sí. Jo tinc tot preparat, eh? I si no me n'en surto, doncs, oita, li envio el màgic, que és el que està tot arreu, i és el que ens pot aclarar una mica la situació. Vinga, doncs vinga, Maiol, endavant.
2: Bueno, va, vinga. Aquesta carta diu així. Diu, hola, Caterina, sóc el Paco. I agoito una cosa. Cada setmana, quan m'ajunto amb tots els meus amics, sempre acabem amb una casa o una altra. I posem pel·lícules i xerrem. Però goita, què passa? Que mai acabo cap pel·lícula. Sempre quedo adormit o no sé què em passa. En què em pots ajudar?
0: Ai, mira, goita, goita, una cosa. Aquí hem de fer un incís i preguntarem al màgic, perquè el màgic, ja hem dit abans, que ell doncs està tot arreu i ens pot aclarar què és el que t'està passant. Vinga, escolta'm una cosa. Mira, en primer lloc et diré que potser, doncs, sí, que us ho passeu molt bé, que esteu tot en comunitat, però aguiteu una cosa. A veure el màgic què ens diu. Màgic, què els hi passa, Maca? Què li passa al Paco? Per què s'adorm?
6: Ai, Paco. Mira, jo no t'ho prenguis malament, eh? Però sí que mireu pel·lícules, sí que us ho passeu bé, però aguiteu una cosa. Jo, a veure, vaig a dir-t'ho d'una altra manera, perquè no t'enfadis, eh? Però heu d'anar en compte amb l'aigua tontona. Heu d'anar en compte amb l'aigua tontona, perquè, clar, llavors això porta conseqüències, o comences a córrer, o comences a saltar, i en el teu cas, doncs, oita, t'adorms, potser no és això, eh? Però jo ho he vist, eh? Jo ho he vist. I llavors, doncs, jo què sé, com aquell que diu que tenim un clientasso que tenim a la parabòlica, que diu, menos lejía, bebo de todo. Per tant, al tanto, perquè lejía no em bebeu, perquè no sou tontos, però oita una cosa, en compte, perquè l'aigua tontora i no sé quines substàncies, no sé què, corren per aquí, aguanta, què passa, que t'adorms, noi, que t'adorms, paquito, pacato, pacasso, com te diguis, Paco, perdona. Vinga, Caterina, ara continua tu.
0: Oita, què t'ha dit el màgic? Ja t'ho ha contestat tot. O potser no té res que veure amb tot el que t'ha dit el màgic. Potser, doncs, t'adorms perquè vas molt cansat. També és la possibilitat que vagis molt cansat i llavors, doncs, el cap de setmana t'adormis i no gaudeixis dels teus companys i de les festes, perquè no té res que veure una cosa amb una altra, eh? Vull dir, o pot ser el que t'ha dit el màgic, que jo hi pujaria de peus, o pot ser que vas molt cansat i llavors, doncs, t'adorms a qualsevol cantonada. Però, goita, ja ho saps. Tu mateix, si vas molt cansat i no t'adorms per qualsevol cantonada, el que has de fer és descansar més. I si és el que té el màgic, doncs el tanto, que va de canto. T'estaràs dormint tot el cap de setmana. Vinga, una abraçada, Paco Pacorro!
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre consultori de Hola, Caterina. Fins la propera.

0: semblat? Què us ha semblat aquest consultori que tenim aquí, que tenim un consultori que estem...
1: Bueno, lejía bebo de todo ya.
0: No, aquest deu ser el Paco. Aquest deu ser el Paco. Menos lejía bebo de todo.
2: Però... ¡Paco!
0: Guaita'l, Aquí som mèdiums, aquí, ui. Som mèdiums, jo que sé el que som aquí. Però guaiteu-me una cosa. No us preocupeu, cadascú feu el que tingueu que fer i viviu l'experiència, perquè quan heu viscut l'experiència...
3: Se morirà seguramente.
0: Què dices tu?
3: Se morirà seguramente.
0: Oh, que se morirà la gente, diu. No, no moriremos todos, tu no te preocupes, que aquí... Nadie se escapa. ¿Qué estaba diciendo? Agüita, Mayol, no sé qué estaba diciendo.
4: Ay, no sé qué estabas diciendo. Ya me empalmo yo. Agüita, ahora vaig a dir una cosa ràpid, de Centre Comercial Can Portes, que us esperem a tots i a totes vosaltres, perquè tenim una promoció 3x1, 4x2, 5x4, 3x6 i 2x3. I aleshores, doncs, tots els que vingueu podreu gaudir d'aquesta gran promoció, si és que l'heu entès, i aleshores, doncs, us ho passareu de meravella. I aguiteu, sabeu què han posat? Han posat un espai que venen unes coses llargues que es poden mastegar i menjar. No sé què són, però aguiteu, aneu i experimenteu. Us esperem a Centre Comercial Can Portes. Només heu de pujar la pujada, obrir la porta del cotxe, baixar i trucar. No cal trucar, perquè és un espai obert i, a més, és un espai on es pot prendre el sol, perquè heu de tenir compte una cosa. Màgic, digue-ho tu.
5: Ai, sí. Màgic, digue-ho tu. Aguita, el sol és medicinal. Aleshores, un bany de sol... és molt bo i pot sanar molt i et canvia les energies i un ball de sol. A més, doncs, si també quan aneu a la platja, perquè ara ja és temps de platja, doncs aguiteu, anar al mar és una passada, perquè allà teniu... Sí, nena, és para bien. Escolta, és para bien. Mira, que ho acabi d'explicar la Caterina, va.
0: Ai, sí, m'agrada molt explicar aquestes coses. Guaita, al mar, entres allà i deixes tota l'energia negativa, a més, la sal és sanadora, a més, puja l'estat anímic, l'autoestima, tot el que et puguis imaginar... El mar és miraculós. Per tant, ja ho sabeu, un bany de mar, una mica de sol, el sol es pot prendre on sigui, però el mar no, perquè s'hi ha d'anar illa. Però el mar és sanació pura.
3: Lo que,
0: Sí, nena, sí, el mar és sanació pura, guapa. Gràcies per tornar-m'ho a fer repetir, eh? Molt bé. Lo que, Tenim una parabòlica, Eloi, que qualsevol dia d'aquests hem de fer una festa de coets aquí amb aquesta la parabòlica, perquè no us podeu imaginar el kit de fenòmens, la colla que som, eh?
6: Estem preparats.
0: I tant, jo crec que esteu preparats, cony, que jo crec. Esteu preparats per fer el que faci falta, eh? Vull dir, aquí el que ens estem aturant i treballant som nosaltres, eh? Però vosaltres ja ho sabem.
4: Ui, sí. Estan preparats pel que calgui. I escolta'm una cosa, tenim tanta clientela que podem fer un equip de futbol, un ball d'aquests tipis, un ball de gitanes, una colla de ball de gitanes. Podem fer un espai en seguida. Què diu, aquest?
7: No porqui la cervesa.
4: Ai, què diu, Caterina?
0: Ai, sí, aquest veu cervesa, jo també. A mi m'agrada fer la cervesa, eh? Aguanteu una cosa, ens estem enrotllant massa. Ja tenim que dir-vos adéu-siau. Vinga, família, fins al proper...
8: No.
9: Ah, bueno, sí.
0: Sí. Fins al proper, maca. Veu!

Ha estat un plaer poder-vos acompanyar des del 107, des de Ràdio Manlleu, des de casa vostra. I qui ha fet possible poder-vos escoltar ni més ni menys que l'Eloi Rubio Moral, el senyor invisible. Si no fos per ell, estaria aquí xerrant sol a les quatre parets i vosaltres no us assabentaríeu de res. Gràcies, nen. Bé, no pararíem de dir cosetes i cosasses d'aquest tècnic que tenim en aquest fenòmens, que és, doncs, bueno, és ell, és l'Eloi Rubio Moral, que continua així. I qui us ha parlat, un servidor, tots vosaltres, Marc Ibáñez i Vilarrasa, rebeu una fortíssima abraçada i fins al proper fenòmens.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.